Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

finta sur l'album. Ara som 25, passem al Phantom. I som bé contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

al bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escolta, Zicat.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escoltes ICAT. Yes, I'm gone.

0: altres de res. Ella és model, no un model a seguir. Sempre li dic t'estimo abans de sortir. I disfrutem tant. Juguen amb...
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular i Vox encenen els ànims de cara a les protestes que s'han convocat aquest vespre en diverses localitats de l'estat espanyol en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
4: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
5: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
2: A última hora, el Partit Popular va assenyalar ahir la Moncloa per voler prohibir assegurant la protesta de Madrid. La delegació del govern espanyol ho va negar. Diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte en format d'acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
6: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans presumptament de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca.
2: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
6: Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada.
2: El sindicat Metges de Catalunya amenaça amb més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada.
6: Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly, segons un dels responsables de l'espai, Rubén García. Serà una temporada eclèctica i molt diversa.
7: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
6: Oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
2: Esports. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, el dia del tancament del mercat, el fetxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Dominik Livaković. El capítol de les sortides, Marc Casador, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya.
6: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
2: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga del Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
1: Fins aquí les notícies.
8: Catalans, és dimecres, un cafè i a saltar del llit. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 2 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui el temps serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Roses veuran sortir el sol a les 7 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 3 hores i 6 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui toca cita de Ferran Adrià per arrencar el dia que li han atorgat la medalla d'or de la Generalitat. I diu així: la gastronomia és el nou rock and roll. Si un no es transforma, està mort.
0: Bona cita, sens dubte, del mestre Ferran Adrià per engegar aquest dimecres. Bé, ja sabeu que hi ha dies mundials per tots els gustos i colors. Avui, 2 de setembre, és el Dia Mundial del Coco. I mireu, no ens va gens malament, sobretot per recordar la pel·li de Pixar i Disney i la seva banda sonora.

0: Clara García amb llagrimeta a l'estudi dels matiners de Catalunya Ràdio. De fet, si no l'heu vist, us podríem resumir que Coco, entre altres coses, parla de la importància de recordar les persones que ja no són entre nosaltres. I en un món canviant on la IA avisa de la seva ferotge presència a les nostres vides, poca broma, ahir podíem llegir al Mundo una entrevista amb el CEO de l'empresa Afterlife, Chris William. El titular era, si més no, sorprenent. Deia, d'aquí 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal. Que cadascú pensi el que vulgui, però que no ens prenguin el record, no només el record dels que han mort i que gràcies a la ment tenim presents, també de les persones que, per exemple, han passat per la nostra vida i han caminat amb nosaltres un temps. El record passa inevitablement pel cor i, per sort, ni el millor dels hologrames podran substituir tot el que hem sentit. Ai, la IA, ai...
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ens situem a Bolívia, on el govern té un petit problema econòmic. El banc central d'aquest país, de Bolívia, va tenir una idea que els semblava genial i se'ls ha girat en contra.
0: A veure.
2: Van fer uns bitllets per commemorar el bicentenari de la independència del país. Es van gastar uns 340.000 euros en dissenyar i imprimir 1 milió de bitllets. Però resulta...
0: Què ha passat? I a veure, qui ha fet el disseny? És que, clar,
2: que en venen molt pocs. Que en venen molt pocs. De fet, en venen uns 270 al mes. Només han venut un 4% del milió que et deia.
0: El disseny els hi ha sortit fatal.
2: I es calcula que aquest ritme trigaran uns 200 anys a vendre el milió de bitllets. Un fracàs.
0: Absolut.
2: Absolut. I el govern bolivià vol que rodin caps. Ha denunciat a 7 exdirectius del Banc Central de Bolívia perquè, segons denuncia, la creació dels bitllets es va fer sense fer un estudi de mercat, ni tan sols. Una mica com anar al súper, comprar 1 milió de pots de mel, arribar a casa i dir, algú menja? Bàsicament seria això.
0: Bona, bona, Àlex.
2: En fi, que ara Bolívia té una herència enverinada, un munt de bitllets,
0: sí.
2: No es vendran ni en 200 anys. Això és una bona hipoteca.
0: Ara estava pensant, espero que els caps que rodin no triguin precisament 200 anys, que ja sabem que a vegades la política és una mica lenta.
2: Doncs espero que no, la veritat.
0: Ah, gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Alerta, perquè avui el món serà un lloc millor si hi ha més pilots d'avió amb empatia. Andreu Merino.
3: Empatia és precisament el que ha demostrat el pilot d'un avió que anava a direcció a Mallorca. En un moment del vol, l'aparell va començar a patir turbulències i això, és clar, va provocar nervis entre els passatgers. El pilot va reaccionar amb serenitat i va dirigir el missatge que ara escoltarem al passatge, conscient que més d'un ho devia estar passant d'allò més malament.
4: No nos sale nada del radar, nosotros, por lo tanto, no es ninguna tormenta, no es ninguna nube que produzca así un poquito como uniforme, que son un poquito las que generan más turbulencia. Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora y estas nubes del Sahara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extraña. Muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo.
0: Del matí, 11 minuts, mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Literalment.
0: Sí, sí, perquè esteu avui amb una cara de son.
5: Avui costarà la cosa, eh?
0: Ens ha costat dormir a l'equip dels matiners, avui.
5: Molt.
0: No sé què ha passat, noi. Estem començant ja la temporada i no ens en recordàvem de que a vegades passem nits una mica complicades.
5: Ai, sí.
0: Per això tenim tres bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè els castellers de Vilafranca fan història, Marta.
5: Sí, ha passat a la dia de Sant Fèlix, que han aconseguit descarregar, atenció, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Així es va retransmetre.
6: Enfugeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells. La realitat supera la ficció!
5: El moment, sens dubte, es va viure a flor de pell i així ho explicaven doncs, els mateixos castellers.
7: Com un tap aquí, que no sabies si riure, si plorar.
8: Això només passa als anys que has fet una fita històrica.
9: Quan la gent va ser conscient de que l'estan descarregant, el crit era... impressionant, és que no podies caure.
10: Es desbordava la plaça amb una energia, un moment màgic.
5: Aquest castell es veu que ja ho van intentar el 2024 i ara, doncs, per fi ho han aconseguit.
8: La setmana que ve direm, hòstia, això que hem fet és molt grossa.
9: Tant per nosaltres com pel món casteller en general.
5: I si us pregunteu què passarà en un futur, doncs això és el que deien.
10: Ara es celebra moltíssim.
8: No crec que haguem tocat el cel amb els castells. Fa uns anys no ens imaginàvem el Pilar de Nou i ara hi és.
9: A nosaltres ens encanta somiar i ens encanta fer coses noves, vull dir que per què no?
0: Felicitats, sens dubte, als castells als castellers de Vilafranca. I molta atenció, la crisi dels 40 ja no es cura amb un cotxe descapotable.
11: Els més avançats de les tendències conclouen que els problemes d'edat adulta en els homes ja no se solucionen amb l'ostentació dels diners ni presumint d'èxit en l'àmbit professional. Per això, la contaminació d'un Porsche o un Mercedes classe A, el típic cliché, s'ha substituït, entre altres coses, per la bicicleta. Els Estats Units parlen de middle-aged men into lycra, homes de mitjana edat aficionats a vestir licra, per fer referència al mallot de ciclista. O també middle-aged men into coffee, homes de mitjana edat apassionats pel cafè. Segons llegim a la revista Icon del País, la febre pel bon cafè és un dels símptomes de la crisi dels 40. Els psicòlegs ho veuen positiu, perquè demostra que els homes ja no es pregunten què tinc, sinó com em sento.
0: I mentre Ot Serra ens demostra les seves habilitats amb l'anglès, que ben pronunciat, a Lleida encara resisteixen desenes de comerços històrics centenaris, Lara.
5: En concret, són 32 establiments que continuen aixecant la persiana cada dia després de 100 anys d'activitat. Ho llegim al Segre. Alguns d'aquests comerços han resistit guerres, crisis econòmiques i l'auge de les grans superfícies. Des de Pimec Comerç Lleida avisen, però, que necessiten relleu.
12: El seu tancament es produeix per falta de relleu generacional. I estem perdent les ciutats, aquesta identitat i aquest actiu que durant tantes generacions ens ha acompanyat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Laura Mor, oients dels matiners. Tal dia com avui començava la gira mundial Human Rights Now a Londres.
1: Una gira que començava a l'estadi de Wembley amb noms com Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman i el senegalès Youssou N'Dour. Es van fer 20 concerts arreu dels 5 continents i els diners doncs, van anar destinats a Amnistia Internacional. Una de les parades va ser aquí, a casa nostra, amb un concert que es va fer al Camp Nou. Van comptar, en aquest cas, amb els de l'Último de la Fila com a artista convidat. El concert es veu que sempre començaven amb aquesta cançó que estem sentint de Bob Marley, cantada en aquell cas doncs, de forma molt més coral, i acabava amb Chains of Freedom de Bob Dylan.

0: Moment de repassar alguns apunts televisius, d'escoltar el so que ens deixa la televisió als matiners de Catalunya Ràdio. Alerta perquè Alba Carrillo, la col·laboradora de televisió i ara presentadora, parla sense pèls a la llengua.
1: Ha publicat un vídeo a través del seu compte d'X en què deixa clar que cada vegada li costa més diferenciar entre si està veient Telecinco o Antena 3. I no ha tingut cap problema en fer, doncs, en donar una mica de canya a Rosa Quintana.
2: Yo normalmente veo televisión española. ¿Qué pasa? Que por el verano se han desconfigurado los canales y los ha tenido que volver a configurar, porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco. Y no sabía cuál estaba viendo, no sabía si era Antena 3 o Telecinco, porque son como separadas al nacer. Me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa va despeinada, porque ella quiere ir como de reportera de guerra, ¿sabes? O sea, estoy aquí, aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, pero yo voy a ir, o aunque me pueda hacer yo, porque llevo más años que Carracuca en esto, ella, salvaje, a pie de la noticia, ¿no? Dos de la misma escuela, o sea, me ha parecido tremendo.
0: Per favor, un aplaudiment per
1: Alba Carrillo.
0: Alba Carrillo.
1: La podríem trucar un dia.
0: Sí, per favor, truquem Alba Carrillo. Tens tot mirant. M'ho apunto aquí. Alba Carrillo. Mentrestant, Risto Mejide va per lliure.
1: Un altre presentador, de Mediaset, connectant en directe des de Ceuta. Risto Mejide va preguntar a peu de carrer a un guàrdia civil si el que havia passat era una invasió. Aquesta va ser la resposta del guàrdia civil i la reacció de Mejide.
3: Estoy con Rashid, él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Guardia Civil, también. Que solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad, porque después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
4: Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
3: Vale, pero no me has contestado. ¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
4: No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
3: Bueno, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con Rafi.
0: Potser hauríem d'intentar no condicionar les respostes en aquest cas d'un guàrdia civil que crec que la primera vegada li ha deixat meridianament clar què és el que estava passant a Ceuta. I aquest diumenge torna a la Sexta, Salvados, amb un documental sobre Rita Barberà.
1: Un documental que, tot i que encara no s'ha emès, ja ha provocat moltes crítiques. Aquest és l'avançament que se n'ha fet.
5: Pues era bastante explosiva.
6: El ayuntamiento era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla.
7: Yo soy la alcaldesa, es mío.
8: La ciudad más popular del mundo.
9: ¿Rita era de llamar a directores de medios para expresar descontento?
7: Creo que sí.
6: La prensa estaba bastante controladita.
10: Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder.
11: Era una forma de hacer política muy soberbia.
12: Un bolso de la colección nueva y a tomar por culo.
13: Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual.
14: Ni recuerdo el momento que pudo decir eso.
15: Que a Loret fallé.
16: No debió presentarse a las últimas elecciones.
0: Demano, per favor, a la direcció de Catalunya Ràdio que a mi també em regali un Louis V.
1: Bueno, és un regal molt habitual.
0: Home, clar, si és tan habitual, per favor...
1: Serà bo, no serà molt bo aquest documental.
0: Sí, i tant. Jordi Borda, apunta tu, sisplau. Un Louis V per Nadal. Pels matiners, sí, tenim tota la raó. Obrim la revista del cor dels matiners avui parlant de Mary Austin, el gran amor i musa de Freddie Mercury. Perdoneu, és que Vanessa Ferrer, sent directora d'aquesta casa, em diu, Pere, Vanessa, no es crisis tant, que si no, que ja no m'hi veig de prop. A veure, diu, principi d'austeritat. Sí, home, però un detallet amb els matiners, Vanessa, que estaria bé.
1: Molt d'hora.
0: No ho farem públic, no ho farem públic. Petoneta la Vanessa, que és matinera. Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury?
1: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys i durant dècades va guardar millor alguns secrets del cantant. Quan van ser joves, doncs, van ser parella i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
0: A mi això també va passar.
1: Està bé. Aquestes amistats són per sempre. Són per sempre. En aquell moment, doncs, amb aquella conversa, es veu que encara, evidentment, eren parella. De fet, estaven compromesos i s'havien de casar, però més tard ho van acabar deixant. Això sí, van seguir units i ella va continuar sent tota la seva vida la seva assistent personal i, evidentment, doncs, la seva amiga.
0: Val la pena veure la pel·lícula de Freddie Mercury, sí, on indaguen molt en la relació que van tenir. El cert és que van tenir
1: que
0: una amistat fantàstica. Parem motors, Catalunya, perquè anem de Queen a Andy Lucas.

0: igual que li demanem a la direcció de Catalunya Ràdio, Louis Vuitton, demanem, sisplau, que hi hagi un concert de retorn després del mal rotllo amb Andy Lucas.
1: Sisplau, va.
0: Perquè tenim notícies d'Andy Lucas, Lara.
1: Sí, és que per fi, el Lucas té nou nas. Segur que ho recordareu, fa 2 anys es va fer una rinoplàstia que no va anar bé, li va quedar la nàpia desfigurada.
0: Fatal, pobre.
1: Ell mateix va dir en algunes entrevistes que fins i tot li costava respirar, sí. Vull dir que la cosa realment era greu, doncs bé, ha decidit que ja no pot més, ha viatjat a Turquia i s'ha sotmès a una altra operació per refer el cartílag i tornar a ser una persona amb nas. Els reporters d'Antena 3, que han parlat amb ell, diuen que està molt content.
0: Veus?
1: Com ha d'estar, no?
0: Com dir, després del desgat de nas,
1: estàs content.
0: Per poc que et millorin, ja estaràs una mica millor.
1: Els va dir que per fi el meu nas ha recuperat la seva forma i pel que fa al preu de la intervenció, atenció, perquè ha assegurat que amb 6.000 euros no t'arriba ni per una ampolla d'aigua i diu, no us podeu fer una idea del que ha costat, però per salut es fa el que sigui.
0: 8 minuts, arribem a 5:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també, per cert, en emissió conjunta per ICAT. És moment de saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jordi Évole, però no per parlar dels seus programes, sinó de la malaltia que pateix, la cataplexia, que li provoca quedar-se estabornit quan li agafa un atac de riure.
3: En el meu cas, molt relacionada amb el sarcasme. I després...
4: Que curiós, eh?
3: Sí.
5: Oi, jo estava patint ara ja amb el Vicent, i igual encara...
3: Però venia descansat. Si això ho faig cansat, hagués tingut una cataplexia, segurament. Jo he caigut pel carrer per trobar-me un amic en un carrer que no t'esperes. I fa temps que no el veus o no la veus. I m'he caigut en rodó. I clar, l'amic que normalment coneix la situació em diu, hòstia, no em podies fer millor homenatge, no? Perquè és que t'has emocionat molt, veiem-me.
2: A la tarda, Francesc Garriga va recordar amb Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units, l'eclipsi total de sol del 2024.
6: Es va fer molt viral amb el vídeo d'aquell eclipsi als Estats Units.
7: La sensació és d'experiència compartida, de comunió. Els comentaris que saps avui aquí al vol era la sensació de... Bueno, una vegada a la vida l'univers et posa al teu lloc, et sents molt petit, però alhora també et sents formant part d'una cosa més gran.
6: Vistos els dos, tu sempre deies, el primer sempre és el més impressionant, però com a espectacle allò visual, et quedes amb algun dels dos o no?
8: Mira, em sento molt afortunada perquè els dos han sigut molt diferents, i de fet aquesta gent que n'ha vist 20 també ho manté, que no tots són iguals. Primer trobo que està bé perquè el qui ha vist el 100% ara ja entén una mica l'obsessió dels que anàvem predicant en el desert, que això no ho podeu perdre.
2: Més enllà de casa nostra, a Es Radio va arrencar temporada Federico Jiménez Los Santos, indignat a la seva manera amb el que està passant a Ceuta.
9: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta. Vamos a ver, lo primero, en España no hay una crisis migratoria. En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes. Los migrantes es una prograda para decir que nadie tiene país, que no hay fronteras, que en realidad todos estamos de paso y que no hay ni inmigrantes ni emigrantes, sino que todos migramos. Migra tu puñetera madre, payaso.
0: Molt bé. Que bé que comencem.
1: Ole, ole, ole.
0: Agafem-nos de les mans, germanes, perquè és moment de connectar-nos amb els astres i també de saber quin dia ens espera, astrològicament parlant, avui amb la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
10: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 2 de setembre, la Lluna passa per Taure i ens convida a baixar una mica el ritme, posar els peus a terra i gaudir de les coses senzilles. Pot ser un bon dia per centrar-nos en una sola cosa, fer-la amb calma i no voler arribar a tot. Escoltar el cos, menjar bé o passejar una estona també ens ajudarà a recuperar energia. Que tingueu un dimecres tranquil i ben aprofitat.
0: Anotem-nos tot això perquè sempre és important el que ens comenta la gent d'Astrocat, perquè hem tornat de vacances i us ho estàvem comentant també a l'inici del programa, que els matiners anem una miqueta despistats avui.
1: Sí, necessitem uns consells. Saps?
0: El que necessitem és cafè, Lara.
1: Bueno, sí, això sí.
11: I dormir bé.
0: I dormir una miqueta.
11: I això és la clau de tot, nois.
0: Però aquesta setmana, que segurament també hi ha molts oients que s'han incorporat a la feina, recordeu que hem d'anar a poc a començar la temporada.
11: Sí.
0: Perquè aquesta setmana, no sé vosaltres, a mi se m'està fent especialment llarga.
11: Sí, no ho vulgueu fer tot de cop.
0: No.
11: Una cosa darrere l'altra... I arribarem...
1: I, a més, som molt intensos, nosaltres.
0: Sí.
1: Hem de calmar-nos.
0: Jo avui baixava un cotxe i pensava, hòstia, encara és dimecres, eh?
1: Oh, sí.
0: I que jo crec que s'està fent una mica llarga la setmana.
11: Sí.
0: Per sort tenim l'energia de Lara García per saber Aquí li direm anys i anys per molts anys avui.
1: A veure, avui tenim poca cosa, però fan anys dues megaestrelles del cinema. Primer felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que avui canvia de dècada en fa 60.
0: Mira.
1: I d'estrella a estrella, avui també fa anys l'actor Keanu Reeves, avui li toca bufar 62 espelmes.
0: Veus?
1: I acabem
0: ui,
1: felicitant...
0: Ui, ella ha fet un cop de cabell, ara. La... Fa, ui, cap al costat.
1: Una mica de melena.
0: Bueno.
1: I acabem felicitant també una altra estrella, l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vaig a arrencar o árbol de Navidad!
1: Doncs aquest mosso avui en fa 80. Moltes felicitats a tots tres. No havia vist la frase.
0: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa Alerta un rostre conegut.
12: Bon dia, matiners, com esteu?
13: Espartac Peran, periodista i presentador. Dirigeix el concurs Atrapa'm si pots de TV3.
12: I també el programa Som Únics, sobre cultura popular.
13: Sempre està de bon humor.
12: Mireu, la cançó que he triat és Me sobren paraules, d'Antònia Font, perquè, per entendre, ara que ens estem despertant, que vivim en un país estrany, però és el millor que podem viure, és el millor del món, i que té una llengua i unes paraules úniques que no les hem ni d'oblidar ni de perdre. Per tant, és una bona manera de despertar-nos. Aixequem-ho tot, que el dia comença.
13: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 2 de setembre. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui es preveu un dia tens a tot l'estat espanyol amb la crisi de Ceuta de fons.
1: Ajuntaments de tot l'estat han convocat manifestacions i concentracions en solidaritat amb Ceuta. Al darrere de moltes d'aquestes convocatòries hi ha el PP i Vox, que encenen els ànims i criden a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. El govern espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
0: Dia de dol avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer ahir a la matinada.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Ahir dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Baix es tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan hi van arribar, van intentar reanimar-lo sense èxit. Ahir es va fer una concentració que va reunir 700 veïns per mostrar el rebuig al crim.
0: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers.
1: Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa, Truth Social, i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli continuen enfilant-se i el barril de Brent ja frega els $97.
0: El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i fins i tot es planteja una vaga indefinida.
1: Perquè diuen que el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol és un insult i que no resol les seves demandes, tot i que redueix la durada de les guàrdies i garanteix unes hores mínimes de descans. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
5: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Inspecció de Treball obre un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors en plena onada de calor.
1: Va ser concretament el dia 8 de juliol, quan hi havia una alerta vermella per altes temperatures a Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus i aquell dia es va arribar a aquesta temperatura al migdia. Glovo s'exposa ara a una multa que podria arribar als 49.000 euros.
0: Adeu a la muntanya de residus, Salins de Sallent.
1: S'havia convertit en gairebé un tret característic del paisatge del Bages, malgrat el seu impacte visual. Els veïns ja feia dues dècades que reclamaven a l'empresa Iberpotash, ara anomenada ICL, que retirés la runa i restituís el paisatge. A més, advertien que també era perjudicial per al medi ambient, perquè quan plovia els residus s'anaven a parar al riu Llobregat. Ara la justícia els ha donat la raó i l'empresa diu que acatarà la sentència.
0: Hem de parlar d'una intoxicació en una pizzeria de la Seu d'Urgell.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar. Les joves ho van denunciar als Mossos, que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les tensions internacionals a tota pàgina.
6: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. I a La Vanguardia llegim un titular molt semblant. D'aquí en sobte, però, la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres.
7: També les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta. A la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer. Des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto. També foto de Ceuta al País, aquesta del campament de la platja, i el titular, el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta.
6: Altres temes de portada, la Vanguardia, i llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus, i el periòdico que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur.
7: I acabem amb l'Ara, que destaca que la despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
7: La Vanguardia titula a l'editorial l'amenaça desestabilitzadora russa, després que Alemanya hagi acusat Rússia de l'atac fallit amb drons a l'aeroport de Leipzig.
6: El diari considera que el perill és que aquesta campanya russa de sabotatges i guerra híbrida pugui provocar una escalada accidental entre Rússia i l'OTAN.
7: L'editorial de l'Ara destaca que la guerra híbrida de Rússia contra la Unió Europea és una realitat.
6: I exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep com una amenaça existencial pels valors que representa.
7: El País també hi dedica l'editorial i diu que les afirmacions de Merz assegurant que no estem en guerra, però tampoc ja en pau, no són exagerades.
6: I assenyala que l'intent d'atemptat amb drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en territori de la Unió Europea.
7: A El Mundo, un dia més, l'editorial és sobre Ceuta. Considera que la defensa de l'espanyolitat de la ciutat autònoma ha de reunir els ciutadans a les concentracions que s'estan fent al marge de les inclinacions polítiques.
6: El rotatiu acusa el PSOE de voler convertir les concentracions en un episodi de confrontació partidista i ho veu incomprensible.
7: Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez en què comparava les visites a Ceuta que ha fet ell amb les que ha fet el rei.
6: El diari considera que Sánchez atribueix a Felip VI una responsabilitat que no li correspon perquè els desplaçaments oficials no depenen només de la seva voluntat.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Repàs també la premsa digital. L'últim mal de cap dels gironins.
8: El campanar de la catedral de Girona, que no marca les hores correctes.
0: Vaja.
8: Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que està pendent de reparació, explica el diari de Girona. Perquè te'n facis una idea, quan són les 8, la campana només sona 6 vegades. I quan són les 2, no fa cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, ja va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: Escolta'm, la gent per això m'encanta, eh? Home. Això vol dir que observen. I està molt bé que, a més, critiquin coses que s'han d'arreglar de la ciutat.
8: Clar.
0: Jo, que sóc de despertar-me amb el campanar, és a dir, que el tinc de referència, el del meu poble, a mi, si em toca malament, arribo tard a la ràdio.
8: Aniries d'hora, no?
0: Més, ja no puc. Què deixa de fer gràcia?
8: Els ossos rentadors, n'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponessa, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja siguin de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són bufons, però després la gent s'encansa i ja no els volen. Ara mateix la tirança d'aquests animals està prohibida, però els que ja els tenen, això sí, se'ls poden quedar.
0: Quina pel·lícula està resant la porta del darrere?
8: Doncs la mexicana la captura en anglès Facing el Chapo. Va arribar a Netflix fa tot just una setmana i ja acumula 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo. Va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parlar anglesa més vista al moment a nivell mundial i ha entrat al top 10 a 90 països.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
8: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat agricultura, posar-hi arnes d'abelles en aquestes zones cremades, sobretot en períodes de floració, per afavorir la polinització i, de retruc, la recuperació de la biodiversitat. Ho recull l'Ebre Digital.
0: A veure, està fent unes nits molt més tranquil·les, dormim una mica millor, els que viviu a la muntanya, allunyats de la ciutat o de la platja, ho haureu notat, també nosaltres. No sé quin temps ens espera per avui, Marc.
6: Doncs la calor ha d'anar més, Canalies. Avui màximes que arribaran als 35 graus, cap a Ponent, fins als 36 també poden arribar en alguns punts. A més, s'espera una nova calorada a finals de setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
0: Marta Viana, quan ha escoltat que pujava les temperatures, ha fet un sospir.
9: Mira, és que t'he de dir que una mica de fresqueta i una mica de nòrdic també em ve de gust.
0: També. Jo avui he estat a punt de ficar-me dins del llit.
9: Sí.
0: Però dic, encara no, encara em falta un puntet de fred.
9: Però com dorms, llavors, allà?
0: Ja.
9: I allà a sobre, sense llençolet de res?
0: Eh? així...
10: És un valent.
0: Molt catarrosa,
10: sí,
0: com si fos Jesucrist clavat a la creu. I mentre us deixo aquesta imatge per imaginar aquestes hores del matí, fem repàs d'alguns apunts culturals per avui, 2 de setembre. I, Marta, comencem parlant de teatre.
10: Sí, perquè és dia de moltíssimes estrenes. Avui, per exemple, la Heartbreak Hotel és un dia d'estrena amb Ella i la màquina, és el nou muntatge de Sergi Belbel amb Enric Ambra i Agatha Roch. Això és un espectacle que podem veure fins el dia 11 d'octubre. Per exemple, seguim al Maldà, on avui torna la comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina, que es diu Consulta Familiar. És un espectacle que ja es va estrenar al Festival Grec, i ara doncs arriba al Maldà. I atenció, perquè l'Alba Collado, que és la seva directora, ens ha enviat aquest missatge.
11: Hola, matiners. Soc l'Alba Collado i us vull convidar tots a veure aquest espectacle perquè, a part de ser divertidíssim, parla sobre la sexualitat femenina en clau còmica, musical, i crec que pot ser superdivertida per venir a veure-la amb la teva mare, amb la teva àvia, amb la teva filla o amb la teva tieta. I a través de tres personatges, que són la Sílvia, la Laia i la Fina, anem desplegant els conflictes que té una filla amb la seva mare i aquelles coses que potser no ha pogut entendre perquè eren massa secretes per ser dites. Així que esperem que vingueu a descobrir tots aquests secrets amb nosaltres i que us puguem veure ben aviat.
10: Això passarà al Maldà, i a la Sala Fènix doncs es pot veure l'obra L'Estanquera del Raval, tot això fins al dia 20 de setembre.
0: I parlant de teatre, avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies.
12: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino, bomba que asombra y que asombra, por si estaría contigo. Per sort, tot passa prou lluny.
0: Ah,
10: és el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, un espectacle inaugural que el farà aquesta que sentíem, Glòria Rivera, amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un munt de propostes, i pel cap de setmana doncs també en teniu d'altres, en aquest cas a Mataró. Perquè arrenca el Posidònia Fest, és un festival de música amb concerts de músics emergents, però també de consagrats com aquests que sentim, Elèctrica d'Arma. També hi passaran Tarta Relena, Maria Cielos, La Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
0: Ai, senyor, vinga, va, que amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. És moment, els matiners de Catalunya Ràdio... La Lara no hi és, la Lara sempre l'he d'avisar.
10: Mira, mira, l'estic avisant, Lara.
0: Lara, puja, que arriba el moment de la Dada Maria. Per cert, també he d'avisar a la Sara Llobet. A veure, està clar, com que compartim estudis, perquè estem d'estrena a Catalunya Ràdio, anem d'estudi en estudi. Jo sense Sara Llobet no començo a fer-ho.
10: La Sara la tenim a l'altre estudi, al del
0: costat. I la Lara on és?
10: Pots pujar les escales.
0: Ara, Maria, com va la veu, estimada?
13: Mira, doncs anem fent.
0: Pobre. Doncs anem fent bastant malament,
13: podem,
0: t'ho dic.
13: No?
0: Lara, carinyo, vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. El Maiol, també. La Sara avui no la tinc, no
10: la
0: podem
10: Sara...
0: fer salaries, avui? Bé, doncs
13: la gent té feina.
0: Espera't, que m'ho diuen, m'informen avui... Ah, avui Maiolies, val, perfecte.
13: Ah, Maiolies.
0: Doncs, Maiolies.
13: Doncs vinga. Maiolies també m'agrada molt.
0: Maria, t'escoltem atentament.
13: Mira, ahir que moltes biblioteques de Barcelona van tancar com a mesura de pressió dels treballadors per millorar les seves condicions laborals, una dada sobre biblioteques.
0: La d'ahir estava pensant que era bastant senzilla, que era una mica intuïtiva. La vaig tornar a escoltar i pensava... No estava mal tirada, la d'ahir.
13: A veure, jo crec que no m'he passat tant, els dos primers dies.
0: Vam fotre una mica de canya i no...
13: Bastant.
0: Sí, no tenies raó, no teníem raó de tirar-te de fotre.
10: Això ja passa,
0: sí.
10: També,
0: Rebotem, rebotem, som una mica rebotanetes.
10: Carreguem ràpid.
0: A veure, quina emoció.
13: Quants documents, això inclou llibres, també tot tipus de materials, audiovisuals, tot el que es pugui agafar d'una biblioteca, quants documents van prestar l'any passat les biblioteques de tot Catalunya?
10: Maria! Home, potser avui sí que t'hem de fotre una mica de canya, guapa. Maria, per favor.
0: Milions, no? Maiolies.
10: Un milió, dic jo.
0: A veure, espera,
10: trampes no.
0: Un momentet. A veure, hem d'organitzar-nos en aquesta secció, perquè això sembla un corral amb pinso i nosaltres semblem gallines. A veure, Marta Viana.
10: Mira, un milió.
0: Un milió, diu Marta Viana. Espera, un moment. Deixa-ho les nenes, perquè si no, les nenes amb tot el carinyo. El que sempre els dic així. Un milió, Marta. Lara.
14: 2 milions.
0: 2 milions. Maiolies. 1.200.000.
10: Ai, jo com diria... t'havia agradat el milió, eh?
0: 1.200.000. Tenim aquí Vanessa Ferrer, sots directora d'aquesta empresa que ens porta els Louis V. Sí que has anat ràpid, Vanessa, gràcies. Que mora un paquet de... Va, anem al que anem. A veure, alerta, perquè avui la Dada Maria la guanya...
7: La guanya la Lara. Però...
0: Perquè ens hem quedat molt curts.
7: Hem quedat molt, molt, molt curts.
0: A veure, ah, sí? Quants?
7: Mira, són 15 milions.
0: 15 milions?
7: Documents.
0: Escolta, molt bé, perquè això vol dir que anem a les biblioteques i demanem documents.
7: De fet, és 1,85 documents de mitjana per cada habitant. D'aquests, un 85% van ser llibres, un 15% altre tipus de materials. A Catalunya hem de dir que hi ha 456 equipaments bibliotecaris, entre els quals 15 bibliobusos, i van rebre quantes visites, diríeu? Va, segona dada.
0: Sí, clar, vinga, jo què sé.
7: Són més que els documents. 15,
0: no, clar, 30 milions.
7: 23.
0: Bé, mira, sí? Jo
7: 23 milions.
10: Oh, no, no.
7: I a Barcelona, perquè us sapigueu que és on hi ha aquesta vegada de biblioteques, hi ha 41 biblioteques.
0: Maria, cuida la veu, que pateixo per tu, filla meva.
7: Ja, però ja ho farem. Jo crec que cada dia una mica millor.
0: Una mica de
10: mel.
7: Estem amb tot, estem amb tot. Estic tot el que puguis imaginar. Però bueno.
0: Per quedar-te tan afònica.
7: És que saps el que no se'm posa bé a mi?
0: No ho sé.
7: Venia a treballar. Sí, he estat les setmanes de vacances.
0: Tot superbé.
7: També, eh?
0: Vés a arribar a Catalunya Ràdio.
7: Hi ha gent que es posa malalta quan comencen les vacances, no? Doncs a mi m'ha passat al revés.
0: Deixa'm puntualitzar-te que treballes a la ràdio i quan ens quedem afònics és realment una mala
7: estona. Ja, és un drama, és un drama, ho sé.
0: Gràcies, Maria, millora't.
7: Vinga, fins ara.
0: 6:45 del matí. Avui tenim un moment de ràdio contundent. De fet, us ofereixo algunes pistes. Xavier Grasset presentant El món s'acaba a Catalunya Ràdio. Qui tenia de col·labo? A Pepe Rubianes. Fins aquí, tot bé, oi? Doncs l'actor i còmic va tenir un moment brillant parlant d'una situació que segur que recordeu. Perquè, per exemple, quantes vegades us heu preguntat què diria Pepe Rubianes si veiés la situació actual? Aquí en teniu un exemple.
15: Qué poca vergüenza tienen. Resulta que ahora la cúpula del PP se siente agredida y que la oposición le hace la vida imposible e intentan criminalizar a los partidos de izquierda de las agresiones que sufren. Fíjate tú, precisamente ellos que jalean cada día los miles y miles de bombas asesinas que los yanquis lanzan sobre Irak, causando la muerte, la desolación y el horror en aquellas tierras. Sí, señores, los señoritos del PP, que por cierto actúan al margen de la legalidad internacional, se quejan de que les tiren huevos y porquería por su continuo aplauso a esa infame guerra. ¿Qué no haría el pueblo de Irak, víctima de esa pandilla de dementes y discapacitados mentales que conforman el cuarteto formado por Bush, Aznar, Blair y Berlusconi? Deseo que para siempre...
16: Berlusconi, s'havia amagat, però...
15: Pero está. Deseo que para siempre... y que les prive de conciliar el sueño mientras vivan, aparezcan en sus mentes las imágenes del niño aquel quemado y sin brazos, al que también aliquilaron a su familia, que con los ojos entornadillos ponía la expresión de no entender nada de lo que pasaba.
0: A vegades un silenci ho diu tot, i Pepe Rubianes, evidentment, amb les paraules justes, marca Rubianes. Maiol Roger, molt bon dia.
16: Què tal, bon dia?
0: En 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, com sempre, escoltant i expectants per saber quin menú ens heu preparat per avui, Maiol.
16: Doncs mira, anirem a Manresa, on hi ha consternació després de l'assassinat d'un home de 45 anys i de l'atenció de dos menors, i també hi ha l'extrema dreta atiant l'odi amb desinformació. Explicarem aquestes dues realitats, intentarem esclarir què ha passat. Tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, també parlarem amb l'alcalde de Manresa, Marc Caloi, i recollirem una mica com s'està vivint al municipi l'endemà. També serem a Ceuta, on avui hi va Alberto Núñez Feijó, i tenim allà el Miquel Jarque. I després, a l'hora del matí, també parlarem d'una realitat de l'habitatge, una d'elles, perquè en té moltes, i és la dels estudiants, de molts estudiants que han de venir a Barcelona o a la Universitat Autònoma i no poden pagar-se una habitació perquè els preus de l'habitació, diguem-ne, ja no són els que potser
0: és que pitjor recordàvem. És el que abans et costava el pis sencer, clar.
16: Exactament, i si abans era difícil viure sol, doncs ara pagar-se una habitació també ho és. Després estrenem secció amb el Joan Soler Socarrat, secció de benestar. Joan, què em passa? Aquesta serà la pregunta que li farà Ricard Ostell cada dia.
0: M'encanta, Joan, què em passa?
16: I a partir d'aquí parlarem una mica de què ens passa a tots nosaltres i de com estem. Avui, un 2 de setembre, que és un bon dia per fer aquesta pregunta.
0: Per favor, des d'aquí, Ricard Ostrell, demanem-li al Manu Guix una sintonia de Joan, què em passa, amb una cançó.
10: M'agrada molt.
0: Què em passa?
16: Està bé aquesta idea.
0: Sí, sí, ho deixo anar. Sí, sí, sí.
16: I després, a la secció de tele i sèries, un dels personatges de l'estiu, i que segurament ho serà de la tardor, Javier Ruiz, que és l'estrella de La Sèptima, que serà aquest nou canal que s'estrenarà al novembre.
0: Estrellíssima, eh?
16: Estrellíssima, i que ha deixat Televisió Espanyola per fer el salt cap a aquesta nova cadena privada. Per tant, el tindrem a les 11 de la secció de sèries. I acabarem amb una mica de bon humor, que fa bona falta.
0: Sí.
16: I ja està, i ja tindrem fet el dimecres. Ja és dimecres, això.
0: Ja és dimecres, estem comentant que s'està fent una mica llarga la setmana.
16: No, si ja gairebé és Nadal.
0: I ja tenim a Sant Joan a la cantonada.
16: Ens hi falta cada cop falta menys.
0: Gràcies, Mayol.
16: A disposar.
0: I, com sempre, els oients més matiners ja ens podeu trucar perquè tenim ganes d'escoltar-vos, com cada matí, al 93207474.
17: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Eh? Mama, què tal?
19: Ja heu tornat a començar el programa normal?
18: Què vols dir normal?
19: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
18: Ah, no.
19: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
18: Mama...
19: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
18: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
19: Què fareu aquest any? És que n'hi ha un de nou.
18: Ah, sí? En Joel Díaz està...
19: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
18: Ah, no?
19: Massa alt.
18: Què vols dir que és massa alt?
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure... Eloi Cordomí, bon dia.
21: Com va això? Bon dia.
0: Molt bé, com estàs, Eloi?
21: Doncs molt bé, despertant-me.
0: Que... Molt bé. Bé, home, sí. Ja saps què passa al contrari de no despertar-te.
21: Doncs seria la glòria.
10: Clar.
0: Vols que fem teràpia, Eloi?
21: No, seria la glòria no despertar-se dues hores més, no per tota la vida.
0: Ah, val. Escolta'm, és que he vist una foto publicada

0: o que fa moltes pepites, o he sentit històries d'aquestes, sí. I no, ahir vaig fer una crema de carbassó i estava perfecta. I res, que estic molt content, perquè vaig fer aquest experiment de fer l'hort aquesta temporada, el vaig començar a preparar la primavera, a més vaig haver de fer com un bancal especial, perquè aquí no hi ha sol bo, no hi ha terra bona, i llavors vaig haver de fer un bancal especial, i està funcionant molt bé, i em fa molta il·lusió. Tot va tard, aquí, perquè la muntanya, doncs, tot ha començat a sortir ara a finals d'agost o començaments de setembre, però està sortint, i estic molt content, molt content.
1: Molt bé, home, és que amb aquella fotografia podies fer la portada d'interviu.
0: Qui no està content, no?
1: No creguis, no creguis, Tinc la Lara i la Marta, que no diuen res, però que estan amb els ulls com a plats.
2: T'estem escoltant. Què vols que digui, realment?
1: L'heu vist vosaltres, el carbassó?
2: Sí, ara l'he recuperat. Li vaig donar like, jo. Sí.
1: Ah, sí? I això?
0: La fotografia... Però, espera, la fotografia sóc jo agafant un carbassó del terra, per deixar-ho clar, per si algú havia tingut algun dubte.
1: Què vols dir?
0: Això, que surto jo a la fotografia collint un carbassó de l'hort. Ja està. Només vull dir això.
1: Ah, espera, que Ricard Ostrell, sent parlar de carbassons, ja pica la...
0: Espera, que se suma la festa. La festa del carbassó.
1: La festa del carbassó. Vinga, escolta'm, carbassons a part. Quin dia ens espera avui, Eloi, meteorològicament parlant? Anem-hi.
0: Va, avui comença a pujar la temperatura més encara. Avui ja arribarem a valors de 35-36 graus en llocs del Pla, Lleida, l'interior de l'Ebre, Conca de Tremp, potser l'interior de Girona, i més de 30 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat. I punt, ja està. Tan sols hi haurà alguns nuvolets ara aquesta hora al matí, al Camp de Tarragona, i poc més. I els pròxims dies continuarà pujant. El cap de setmana tocarà sostre i serà quan tindrem algunes temperatures de 39-40 graus a les zones més càlides, sobretot de Ponent o de l'interior de l'Ebre.
1: És cert, Eloi...
0: Així anem.
1: Sí, entre carbassons i pujada de temperatura, però és cert que aquestes altes temperatures, ja ens esteu alertant aquests últims dies, que s'anirien enfilant, es anirà mantenint així al llarg de la setmana que ve o podem començar a parlar ja d'una davallada i d'un temps més en sintonia amb el mes de setembre?
0: Mira, tinc una bona notícia. Veiem que al voltant del dia 9-10 de setembre, per tant, crec que és dimecres-dijous de la setmana que ve, la majoria de models indiquen que s'hauria d'anar normalitzant la cosa. I això implicaria una davallada brusca.
1: Val.
0: Llavors, bé, esperarem uns dies per anar-ho confirmant, però apunta cap aquí.
1: Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest temps, com sempre. Cuida el carbassó, cuida el carbassó.
0: El proper carbassó gros que surti te'l guardo.
1: Gràcies, carbassonet. Fins demà, Eloi. Una abraçada.
0: Fins ara.
1: Que vagi bé. Lara García, Marta Viana, de Carbassons de la Cosa.
2: Vinga,
1: gràcies per ser-hi, tornem
2: demà. Fins demà, adéu.
1: Moltes gràcies. I mentrestant, mira, anem a enfilar una mica més la temperatura de la ràdio amb una de les grans cançons de Shakira. Oh!

0: Per enganxar a les 6 del matí, preparat com sempre al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc per aquí. Ricard, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Ahir vam anar al cinema junts.
0: Ara t'ho anava a dir.
1: Que va agradar la pel·lícula o no?
0: Mira, quan vam sortir del cine em va explotar una mica el cap, perquè és cert que és una pel·lícula... Home, Bardem està estupendo, El ser querido.
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar a casa li vaig començar a donar voltes a la pel·li,
1: Jo no l'he entès.
0: No l'has entès?
1: No.
0: Jo crec que la tornaré a veure.
1: Però jo soc una mica així, Jo em costa entendre les coses i aquesta no em va costar molt... No l'he entès.
0: És una pel·li... A veure, és lenta.
1: O sigui, haig de documentar-me per entendre-la, saps?
0: Podem tornar-hi anar,
1: No.
0: Vaig veure algú que sortia del cinema en algun moment, també t'ho dic.
1: Sí. Però... que vam anar al dia dels jubilats.
0: Sí.
1: Com a bons jubilats.
0: Sí. Clar.
1: I clar, era un dia una mica complicat. Però vaja, Sorogoyen, que és el director de la pel·lícula, també serà amb nosaltres, i Vicky Luengo, que fa un paper que és espectacular,
0: sí,
1: la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I això en parlarem dijous, al Matí de Catalunya Ràdio. Demà.
0: Mira, perfecte. Sí. Doncs serem atents també a veure què és el que t'explica el director.
1: Vaig a documentar.
0: Tot per tu, Ricard, que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Adéu, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, com sempre, per ser-hi matiners i tornem puntuals demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que vagi molt bé aquest dia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
4: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les 6 de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis, reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
7: Nom.
8: Generosa Cortina Roig.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
7: Matrícula.
8: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota. La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen, bàsicament, doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
1: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa Cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història, ja de molt gran, a la residència on va passar els seus últims anys.
2: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred, molts caps de família es guanyen un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
0: Un pellerot no és res més que un trapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del trapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
1: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
0: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
2: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
0: La generosa Cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
1: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
0: Allò que passava abans, no? Aquestes famílies tan, tan grans i tan extenses.
2: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
0: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant, la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
1: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
3: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
2: L'any 1931, la Generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. Té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
0: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
1: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume, ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, els germans Soldevila, fent negocis transfronterers.
2: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
0: En el moment en què comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això. No? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
1: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
0: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny. És a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
2: I què passen? Tabac?
1: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
0: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. Andorra, la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac, doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraband i, evidentment, et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies, inclús, per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però, clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte o algú que diu alguna cosa i hi ha alguna delació o el que sigui.
2: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraband.
0: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
1: I no només de presos polítics. També hi van tancar aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
0: Els aliats, en el moment en què fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs, en el moment en què l'avió és abatut, si evidentment doncs estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
0: I és el que passava precisament, doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
1: Això fa que dins de la presó de Lleida el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
0: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
0: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix. Es crema veritablement igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
1: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
0: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuita a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
0: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: Sedona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
3: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
4: Segona legislatura.
3: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar dos terços del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
6: Capítol 3. Mà forta.
3: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. Quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Controleu el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població.

0: signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
1: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn, el moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si, en canvi, l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació, perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: Fer-ho des de dins té un avantatge, una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
1: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
4: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui fa les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
1: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions, que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
5: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
6: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
5: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. És a dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra, mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels Comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
1: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'Estat de dret. És, doncs, un estat de dret.
7: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
6: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
7: Perquè separat vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense Estat de dret? No podem tenir Estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'Estat de dret és el control de les normes del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan, de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
1: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
8: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
6: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
8: val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva, val? O sigui que en realitat la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, És fina aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
1: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
4: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions, però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions, però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
1: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
8: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
1: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
5: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
6: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I, per tant, si ens limitem la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu, i, per tant, necessita, evidentment, de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos. Uns contrapesos entre els diferents poders i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
1: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders, és sempre una bona notícia. Però l'important és que tot això es mantingui, independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
9: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
6: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
9: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, no? contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
1: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que, en alguns casos, són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
4: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
1: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. A Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la Dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té tres quartes parts de la cambra controlada, però en altres escenaris amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
8: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
1: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
10: Se les pot deslegitimar, sobretot, traient-los-hi la capacitat d'actuació.
11: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
10: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable...
4: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
1: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència, en complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració. Imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
12: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
6: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
12: Però això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu, de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
13: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una partitocràcia, vull dir, si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una, dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
4: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
1: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
4: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
1: Tantes mesures, tan juntes i tan importants, no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins el sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
10: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs, més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc etc, al final acabaràs tenint això.
14: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
1: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
15: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
6: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
15: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
4: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei Òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
1: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú, sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
12: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat. Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones. I això és una cosa importantíssima.
1: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
4: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades

0: punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció amb manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tan sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
0: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Gallant, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Gallant de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
2: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern, o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corselles, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carla Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
2: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de vengança.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Les platges i les teves carícies sempre somiades.
1: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat.
0: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la BB-5207 a l'Esquirol, deixa pas alternatiu regulat per semàfors. També un altre accident, en aquest cas a l'A2, a Castellnou de Seana, direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores del país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea per fer-ho en solitari. En el viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I, de fet, Rússia ha reclamat al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exteriors rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou en la crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol. Amb tot, el govern espanyol ha aprovat també un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per tal de pal·liar aquesta crisi. I la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a La meva salut i deixarà només l'IDCAT mòbil com a única via d'entrada. Les dues opcions continuaran fins al gener del 2027, però a partir del 15 de setembre ja no es podran crear noves contrasenyes. El canvi busca simplificar l'accés i reforçar la seguretat del servei després dels robatoris de credencials detectats al 2024. I a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou del Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal assumirà la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. I un home ha mort aquest dimarts embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i les Terres de l'Ebre. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, amb 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a l'A2 a Castellnou de Seana en sentit Barcelona per un accident que manté també un carril tallat. A la BV-5207 a l'Esquirol també hi ha pas alternatiu regulat per semàfors en tots dos sentits després d'un accident que va tenir lloc ahir. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I Rússia ha reclamat al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou en aquesta crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Amb tot, el govern espanyol ha aprovat també un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per tal de pal·liar aquesta crisi. I la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a La meva salut i deixarà l'IDCAT mòbil com a única via d'entrada. Les dues opcions conviuran fins al gener del 2027, però a partir del 15 de setembre ja no es podran crear noves contrasenyes. El canvi busca simplificar l'accés i reforçar la seguretat del servei després dels robatoris de credencials detectats al 2024. I a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci avui al migdia a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya, amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden créixer també nuvolades inofensives al Pirineu, especialment a l'oriental.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Ara, a les 12, Manresa guarda un minut de silenci a la plaça Major en record de l'home de 45 anys mort aquesta matinada en un apunyalament. L'Ajuntament ha convocat l'acte com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i també amics de la víctima. La ciutat ha decretat un dia de dol oficial pels fets, que ha tingut lloc també durant la festa major del municipi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig també aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca, també ahir a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no hi consta cap detenció feta. I també el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost, quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal també continua investigant el cas. I en clau

Critica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Olorum modupe, olorum dite, calofé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: else, but if I...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema i no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat i hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat aquest informe, aquesta informació, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Als esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Quer.

0: Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
2: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
3: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
2: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
2: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
4: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
5: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
4: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 11:15 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys, que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
4: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matí.
4: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
6: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
7: És el moment de la cautela. de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
6: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
0: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
8: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
9: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentirien els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
8: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
10: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
8: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
11: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
13: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
12: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
13: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
12: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
4: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat. 1.300 provenen de cicles informatius, de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
15: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
16: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
15: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
14: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
18: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
17: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
19: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
17: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de Pimec.
20: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
17: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
21: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic, un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova facultat de farmàcia i ciències d'alimentació que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
22: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
21: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
0: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
2: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç, amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa, ha de ser positiu, tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
3: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
2: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà 3 escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
23: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
5: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una 80a per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
25: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
24: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
0: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
26: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
6: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
26: Avui a les 5 de la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
7: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
26: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esport Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esport Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
8: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
26: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
9: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
26: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
13: Caem a la Rambla, 54.
27: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
13: Alegria.
27: Vinga, va, som-hi.
28: Què podem dir més?
29: És que no sé de què se tracta.
28: És un programa de coses xules.
13: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
30: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
11: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
27: Estupendo.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. 4 núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores, aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris, confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys, presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat aquest informe, aquesta informació, i de conèixer tots els detalls que se mencionen en aquesta peça periodística i que se refieren a un informe. Per tant, en aquest moment, fins que no coneguem i no estudiem en detall i en profunditat aquest informe, pido màxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
10: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
9: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentirien els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3:45 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
18: Sí. No havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
20: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
22: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
20: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
23: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
20: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu, tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
25: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: I és moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
2: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com sempre, fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
6: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies, a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i repetibles a la Santa Tecla del 2026.
5: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Se'ns porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Kostia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
26: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
9: el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases. Y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
7: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, GEC Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López. En nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
3: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes en molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
10: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54. I res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
0: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
10: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, hem estat aquí fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
3: Et trobarem a faltar.
10: I jo a vosaltres,
3: però ens retrobarem.
10: Estic segur.
3: Aquí o en un altre lloc.
10: Gràcies.
0: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era de justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i la benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, que quedem amb boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dilluns 31 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Moià aprova la modificació urbanística que permet regularitzar i fer créixer el polígon al Prat i la possible ampliació de l'escorxador. Indignació a Moià per un nou vessament de residus carnis d'un camió de l'escorxador. La Policia Nacional allibera a Caldes la víctima d'un segrest vinculat al narcotràfic.

0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Bona tarda, comencem el darrer Eix 59 d'agost al Moianès, on un dels projectes més debatuts d'aquest mandat a Moià ja té llum verda. El ple de l'Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment la modificació urbanística per regularitzar el polígon industrial al Prat, ampliar en 1,1 hectàrees la seva capacitat i obrir la porta a l'ampliació de l'escorxador i a la construcció d'una planta de biogàs pública. Ens ho explica en Jordi Givert.
2: La proposta ha tirat endavant amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, la qual governa amb majoria absoluta, i l'abstenció del Partit Socialista, mentre que Junts i la CUP van votar-hi en contra. La sessió es va poder celebrar finalment després que el passat 29 de juliol s'hagués de suspendre a l'últim moment a causa d'un ciberatac als sistemes informàtics municipals. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, valorava positivament fer un pas més en el que defineix com la única opció per regularitzar el polígon industrial.
3: És l'única proposta que hi ha sobre la taula que té viabilitat. Després de molts anys, des de l'any 99, intentant regularitzar aquest polígon, per fi tenim un projecte que ho permet. A més, fem aquesta ampliació del on hi haurà una ampliació d'activitats de l'escorxador. No serà un augment de sacrifici d'animals, ni pot créixer aquest escorxador com a tal, sinó que són activitats noves, queden definides, queda definit per fi la superfície que ocuparan. Aquestes ampliacions ocuparan 27.000 metres quadrats. Per tant, molt lluny de totes les dels rumors i de totes les oposicions que s'han fet en aquest projecte.
2: El projecte ha tornat a desencadenar protestes veïnals a les portes del consistori durant el passat ple de dimecres. Guiteres defensava que l'ampliació de 27.000 metres quadrats de l'escorxador no augmentarà el sacrifici d'animals, sinó que es destinarà a nous usos, com ara la recuperació del teixit per l'ús mèdic.
3: Com, per exemple, la part biomèdica, que, de la qual ens fa molta il·lusió i n'estem molt convençuts de que serà un èxit acaparador perquè permetrà aprofitar teixits animals, dels animals sacrificats a l'escorxador, doncs per fer investigació biomèdica i per portar solucions, com és el cas d'utilitzar la sang per fer heparina. Per tant, portar un centre d'aquestes característiques a Moià, doncs ens posa en el món de la ciència, ens posa en el món de la investigació científica.
2: Sobre la planta de biogàs, que rebrà fons europeus Next Generation i l'executaran abans del desembre del 2028, en terrenys cedits pel mateix escorxador, el Batlle assegura que serà una instal·lació petita i sense pudors que permetrà reduir la factura energètica local.
3: És una digestió anaeròbica, per tant, sense contacte amb l'aire, no generarà fums, no generarà pudors, i a més, les poques pudors que podria generar a l'hora de rebre les mercaderies, doncs, evidentment, es posaran totes les mesures i així es veurà en el plec de condicions tècniques que tindrem en breu, en poques setmanes, com es posen tots els mitjans perquè no hi hagi cap tipus d'incidència d'olors ni de pudors. És una gran solució en el nostre cas perquè és una planta petita, perquè només gestiona la matèria orgànica que genera doncs, el municipi de Moià a través de la fracció orgànica de totes les cases, els residus de la indústria alimentària. No hi haurà residus de cap escorxador ni el de Moià ni el d'enlloc, que ho hem dit per activa o per passiva, i això es veurà en els documents.
2: Per contra, des de la plataforma Moianès pel decreixement, recorden que la consulta popular d'aquest any, 1.487 persones, un 89% dels votants, van dir no a aquest projecte. El col·lectiu alerta que la planta tractarà 24.000 tones anuals i diuen que els fangs i residus vindran majoritàriament del mateix escorxador.

0: contradint el que especificava l'alcalde de Moià i denuncien que els motors emetran fums de forma contínua, unes crítiques que a nivell polític s'hi han afegit les dels grups de l'oposició, Junts i la CUP. Maria Tarter, regidora juntaire, explicava el posicionament del seu partit en el passat ple municipal.
1: El problema és la decisió inicial de l'alcalde o de la Moià o de l'equip de govern, no sé qui assignar-los o tots junts, de vincular les tres coses, de vincular la regularització amb una ampliació i amb la planta de biogàs. Que s'ha de regularitzar la situació del polígon del Prat, urbanística, això tots hi estem d'acord. De fet, per això no s'ha pogut recepcionar, perquè urbanísticament no està bé. Per tant, cap problema. Si es vol aprofitar que l'escorxador va comprar l'any 2022 el terreny colindant i per tant aplica el famós article 1.14, d'acord. Però per fer-ho cal crear un nou polígon de 10,7 hectàrees i 2,5 de serveis tècnics per a la planta de biogàs per compensar la mancança de 800 metres quadrats d'equipament, que hi ha algun document que està estipulat així. Doncs no, per nosaltres no.
0: Per la CUP de Moià, Laxmi Roset recordava que l'equip de govern està premiant una empresa que no està fent les coses bé i posava l'exemple al vessament de residus carnis pels carrers de Moià d'aquest dijous passat.
2: A nosaltres el que ens fascina és que qualsevol altre ciutadà del nostre poble fa una infracció i l'únic que rep és penalització, i en canvi aquí un empresari està abocant embassaments que després qui ho neteja són els bombers, o sigui que sobre gastem recursos públics en netejar aquests abocaments, i encara el que es fa públicament és premiar-lo davant de tothom, deixar-li ampliar per 7 el seu negoci.
0: Les entitats opositores ja han anunciat que presentaran al·legacions massives durant el període d'exposició pública.
3: I no marxem de Moià, ja que el municipi viu amb indignació un nou vessament de restes d'animals i males olors al mig del nucli urbà. Els fets van tenir lloc dijous al migdia, el dia següent del ple municipal que ara comentàvem, quan un camió que transportava material biològic de l'escorxador Masia Tero va perdre part de la càrrega a la via pública. L'Ajuntament s'ha pronunciat i ha anunciat que prendrà mesures. Ens ho amplia de nou en Jordi Givert.
0: Tot plegat va obligar els bombers i a la policia local a fer tasques de neteja. L'Ajuntament de Moià ja ha anunciat que presentarà denúncia als fets per exigir una investigació i depurar responsabilitats, mentre que l'alcalde, Dionís Guiteres, ha qualificat la situació com un accident que es pot evitar.
4: Per tant, el que s'ha de fer és que no hi hagin aquests vessaments, per tant, responsabilitzar l'empresa de transports i l'empresa que genera aquests residus, que en aquest cas és l'escorxador, doncs a que es compleixin les normatives, que aquests accidents no passin. Segurament són accidents humans, doncs s'han de corregir els procediments, però això ho veurem amb l'investigació que ha posat en marxa els Mossos d'Esquadra, els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Medi Ambient han agafat la investigació d'aquest cas. Per tant, nosaltres l'únic que podem fer com a Ajuntament és ajuntar-nos, a adherir-nos a aquesta investigació.
0: Des de l'escorxador, segons l'Agència Catalana de Notícies, admeten que les coses no es van fer bé, tot i que aleguen que el transport anava a càrrec d'una empresa subcontractada a qui també han denunciat. Des de l'Ajuntament han demanat que l'empresa responsable assumeixi els costos de la neteja i que s'evitin aquests vessaments d'un trajecte que es fa diàriament i que en els últims anys s'han donat 4 episodis de vessaments de restes animals.
4: I bé, doncs aquesta és la qüestió, rescabalar-nos dels costos que s'hagin generat per la neteja i, per altre cantó, doncs que aquests procediments tècnics que impliquen responsabilitats personals de la persona que obre o tanca la porta del camió, que la tanqui bé, que les descàrregues o les càrregues es facin com s'han de fer, perquè no tornem a tenir un episodi desagradable com aquest. No ha passat res, no ha contaminat el medi ambient, però bé, no és gens agradable trobar-te a la carretera o passar amb el cotxe i embrutar les rodes i arribar a casa i que aquesta pudor, aquesta furtor que faci, doncs la tinguis a casa. Per tant, això és el que hem d'evitar i això és el que l'Ajuntament vol que no torni a passar.
0: Per la seva banda, la plataforma Moianès pel Decreixement ha remarcat a xarxes que no es tracta d'un cas aïllat i recorda que ja han presentat 3 denúncies anteriors a les agències de Salut, Residus i Agricultura per incompliments en el transport d'aquesta mena de residus.
3: Arran d'aquest fet, la CUP va penjar un vídeo on la regidora de Moià, Laxmi Roset, explicava la situació. Ella mateixa denuncia haver rebut múltiples comentaris masclistes arran d'aquesta publicació a les xarxes socials, que fins i tot s'ha fet viral.
0: Roset ha lamentat que es tracti d'una situació que no només l'afecta a elles, sinó que també pateixen moltes dones que se senten condicionades a exposar-se a les xarxes en política o a participar-hi plenament.
2: A mi el que em feia por, que és el que vaig expressar jo després en un tuit, és que es normalitzés doncs poder expressar aquest tipus de comentaris masclistes a una dona jove a les xarxes, perquè no em passa només a mi, li ha passat a moltes altres dones joves sempre que s'exposen per xarxes socials, sobretot quan s'exposen, fan un posicionament polític d'esquerres. De cop, tot de comentaris comentant el seu cos, sigui anant a la seva foto de perfil i comentant-li el cos, o les companyes d'arran, sempre que hi ha una portaveu que és una noia, també comentaris tots masclistes.
0: Roset lamenta que atacs com aquest expulsen a les dones del debat polític a les xarxes socials, que les exclou d'un espai on se les cosifica.
2: Llavors, clar, o sigui, això dissuadeix a les dones d'expressar-se políticament a les xarxes socials. I, per desgràcia, ara mateix a les xarxes socials hi ha un diàleg, hi ha una batalla cultural pel discurs polític. Llavors, una altra vegada ens passa el mateix, quedem més allunyats, o sigui, se'ns priva d'un espai, en aquest cas, que nosaltres voluntàriament l'abandonarem, no? si se'ns converteix en un objecte sexual, però vull dir que al final ens està condicionant la nostra participació democràtica, que és un dret fonamental, i en aquest sentit doncs ens vem, bueno, això a mi em feia patir molt que es normalitzés.
0: Des de la CUP han fet un seguiment del que ha passat amb una publicació feta, a més, des d'un compte local del partit, en aquest cas de CUP Moià, i alerten que la reacció que s'ha fet viral a xarxes venia de comptes vinculats a l'extrema dreta.
2: Hem vist que, bàsicament, és un exèrcit de perfils d'extrema dreta que estaven fent aquests comentaris supermasclistes, i aquí només volíem assenyalar a nosaltres que almenys serveixi perquè es retrati allò que com a Esquerra Independent portem temps denunciant, que és que aquells qui assenyalen, no?, que catien l'odi dient que els immigrants són uns masclistes i ens posen en perill i tal, després ells han fet exactament el mateix a la que hem vist una dona jove d'esquerres. Vull dir que quedi una mica retratada també la seva faceta.
0: El partit també s'ha pronunciat al respecte, condemnant rotundament els atacs i la violència masclista exercida contra la seva regidora, com també la violència racista que es desprèn dels comentaris que hi ha en aquesta publicació.
3: Gràcies, Jordi. Seguim amb més qüestions. La Policia Nacional ha alliberat a Caldes de Montbui un home que feia 10 dies que estava retingut contra la seva voluntat, arran d'una disputa per la pèrdua d'un carregament de més de 500 quilos de cocaïna. La víctima, que presentava signes evidents de violència per haver estat colpejada de forma reiterada, es trobava amagada en una nau industrial de Sabadell i va ser rescatada quan el segrestador la traslladava en cotxe cap a una zona aïllada. El segrestador, que duia un arma, va ser detingut. Les imatges enregistrades per la mateixa Policia Nacional i que podeu recuperar al web d'Ona Codinenca mostren que la detenció es va produir a l'entrada dels barris de Can Valls i Torrenagrell, a Caldes. Els fets van passar a mitjans d'agost, però la Policia Nacional ha fet públics els detalls aquest dijous. La investigació comença amb el segrest, segons explica en un comunicat la Policia Nacional, que es produeix després de la pèrdua de la droga que s'havia de transportar per carretera fins a Portugal, creuant tot el territori espanyol. Segons les investigacions, el cap de l'organització va encarregar el trasllat a un intermediari, qui va contractar un tercer conductor. Durant el trajecte, aquest tercer conductor va simular patir un robatori i va fugir per por a represàlies. La desaparició de la substància va generar una extrema desconfiança de la xarxa, segons diu la policia. Davant la impossibilitat de justificar on eren els 500 quilos de cocaïna, el cap de la xarxa va responsabilitzar directament a l'intermediari. A finals de mes de juliol, el cap de l'organització va segrestar violentament aquest intermediari. Durant 10 dies el va sotmetre a agressions físiques i amenaces continuades per obligar-lo a revelar el parador del transportista fugit i també on era la càrrega. Les gestions policials van permetre detectar una nau industrial situada a Sabadell on se sospitava que mantenien amagada aquesta víctima. Davant la pressió policial al voltant de la nau, el sospitós va abandonar el local emportant-se el retingut en un vehicle cap a una zona muntanyosa i apartada, amb el pretext de deixar-lo lliure, tot i que es manté la hipòtesi policial que hi pretenien prendre represàlies contra ell. Els agents van identificar i interceptar el vehicle al voltant de Caldes de Montbui. El conductor va fer cas omís de la policia i va intentar embestir els cotxes dels agents en diverses ocasions. Un cop van aturar el vehicle, el segrestador va intentar empunyar una pistola que portava amagada en una ronyonera. Els agents van aconseguir neutralitzar-lo, desarmar-lo i immobilitzar-lo. L'operació ha finalitzat amb l'alliberament de la víctima i la detenció de l'agressor, que ja ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial com a presumpte responsable dels delictes de segrest i tinença il·lícita d'armes. Obrim el bloc cultural perquè la Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines ha proposat als lectors el repte d'enviar postals d'estiu des del lloc on passessin les vacances, una iniciativa que pretén fomentar la lectura i l'escriptura a mà, però també vol recuperar una manera de comunicar-se i de demostrar estima que s'està perdent. Mireia Reverter, directora de la Biblioteca Joan Petit i Aguilar, ens explica com va néixer la idea.
5: Doncs en les noves tecnologies i les nous mitjans de comunicació, l'escriptura i concretament les postals ocupa un tercer quart, lamentablement, darrer lloc. I aleshores també per fomentar l'escriptura i els records vam pensar que seria una bona idea doncs, que des dels llocs on anessin les usuàries i els usuaris des dels llocs de vacances doncs, ens enviessin una postal.
3: L'aparador de la biblioteca ensenya algunes de les postals que han arribat sota el títol Un veritable tresor. Una vista del Pirineu, la imatge d'una vaca pasturant per Suïssa, les platges de Sant Antoni de Calonja, els boscos del País Basc i fins i tot una postal feta a mà per un petit lector. Des de la biblioteca no amaguen la satisfacció per com ha funcionat aquesta iniciativa.
5: Realment és necessari això tornar en este mitjà de comunicació perquè hem rebut unes 15 postals que estan penjades a l'aparador de la biblioteca i estem molt contentes i esperem que n'arriba alguna més. Però estem molt contentes perquè veiem que la nostra iniciativa ha tingut èxit i que bé, doncs, els usuaris i les usuàries doncs, han agraït no?, el retorn d'aquesta tipus de comunicació.
3: Les postals es mantindran uns dies a l'aparador de l'equipament i quan es retirin passaran a formar part del fons de la biblioteca que es podran alimentant estiu rere estiu. Tanquem aquesta edició de l'Eix 59 d'estiu amb un repàs de l'agenda d'algunes de les activitats que podeu fer aquests dies als nostres municipis. A Sant Feliu de Codines, dimarts i dijous a les 7 de la tarda i des del centre cívic, entrenament en grup de la cursa de Festa Major Memorial Francesc Sart. Les inscripcions per les curses es poden fer al web de l'Ajuntament. Dimecres, a 6:15 de la tarda, ioga en família a la biblioteca. Divendres, 4 de setembre, es presentarà el documental Després de tu, els camins del dol, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic. I al cap de setmana, 19a edició del Legends Trail amb bicicleta. I al cap de setmana, 19a edició del Trial Legends amb bicicleta. Us ho ampliarem dijous. A Castellterçol, demà dimarts, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Generalitat, mòbil serà a la plaça Prat de la Riba durant el matí. Dissabte, al Bosquet de Can Sadó, mostra de vins i caves de Catalunya. Informació de servei, també dimecres, a partir de les 10 del matí, la unitat de mòbil d'informació al consumidor visitarà Sant Feliu. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dilluns 31 d'agost. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, per Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web www.onacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X. També els perfils d'Ona Codinenca. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, a la redacció Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut i fins dijous.

0: A l'escala d'un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat entre la una i les dues de la tarda quan una persona ha alertat d'una bossa de plàstic plena de sang en un replà del carrer Llevant. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat el cos sense vida d'un infant. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. I encara dic que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa uns dies els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. L'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major d'aquest municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i altres malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Canviant de tema, el govern espanyol demana màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa perquè Ceuta recuperi quan més aviat millor la normalitat.
1: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
0: Afegir que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha convidat

0: Cuando tengamos conocimiento, pues veremos. Pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. Se n'han fet més de 5.800, un 30% més que els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions d'urgències s'han mantingut en xifres semblants. Hi ha col·lectius vulnerables, les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen als joves que no subestimin el risc de la calor. Escoltem el Jacobo Mendiorov, el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
2: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Hola, Vicky Frikis! Benvinguts i benvingudes. Aquí estem per presentar-vos una nova temporada de la Vicky Pregunta. Amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma.

Us portem una Viqui Pregunta amb nous temes i amb algunes novetats. La primera, que ja avui incorporem, és la durada del programa, que serà de 30 minuts. Una altra és que les preguntes i els temes que parlarem no només són preguntes dels oients, també nosaltres us en proposarem. Adaptarem el temps dels blogs i d'altres novetats que ja anirem anunciant a mesura que les apliquem. I ara, sense perdre més temps, us presentem el programa número 24 de la Viqui Pregunta. La Viqui Pregunta d'avui, què és el cohabitatge? L'Amador ens respondrà què diu la Viquipèdia i entrevistarem a José Téllez, de Sostre Cívic, per saber més del cohabitatge a Catalunya i al món. I per acabar, us explicarem coses de la Viquipèdia.

0: recreatius, etc. I a l'espai exterior, compartit, pot incloure aparcaments, passatges per caminar, espais oberts, jardins, també altres recursos com eines de bricolatge o jardins o vehicles. Les comunitats de cohabitatge donen suport als seus residents mitjançant valors compartits i normalment adopten formes de viure amb enfocaments ecològics i sostenibles. En conjunt, el cohabitatge facilita la interacció entre veïns i proporciona beneficis socials i pràctics, a més de beneficis econòmics i mediambientals. Per l'altre costat, aquesta visió que hem vist, el cohabitatge, fixeu-vos que el nucli, diguem-ne, personal, familiar, és el que acaba, sobre el que acaben girant el resta d'activitats de la comunitat. L'altra visió, que és la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, és una modalitat d'accés a l'habitatge a través de la qual una comunitat de veïns pot viure en un edifici sense posseir la qualitat de propietaris ni d'arrendadors, durant un període que oscil·la entre 50 i els 100 anys, sempre a un preu inferior al preu de mercat actual. Aquest model està fonamentat en la reutilització de finques i o solars en desús que l'Ajuntament o un propietari privat cedeix. La cooperativa es fa responsable de la construcció i la renovació de l'espai per, posteriorment, posar l'immoble a disposició dels socis potencials. Aquests paguen una entrada per adherir-se a la cooperativa i mitjançant un pagament mensual molt reduït, normalment, disposen d'accés a l'habitatge de per vida. Tanmateix, no només potencia la sostenibilitat econòmica, sinó que preveu criteris ambientals estrictes, promou la vida comunitària entre els veïns i dona lloc a l'ús compartit d'infraestructures bàsiques. És a dir, en aquest segon, tot i tenir una similitud amb el primer cas, aquí el focus es fa en que hi ha una entitat que s'encarrega de la gestió d'un concepte que és comunitari en si mateix, com el que hem vist abans.
1: La Viqui Entrevista.
2: Doncs tenim aquí a la nostra entrevista d'avui en José Téllez, que és responsable de comunicació de Sostre Cívic. Benvingut, José, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-nos i per prestar atenció a l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.
2: Doncs mira, prestem atenció perquè és una inquietud que està al carrer, perquè és un tema que se'n parla i que ha arribat per quedar-se i per créixer, esperem. I t'hem triat, us hem demanat contactar perquè hem vist que Sostre Cívic és l'entitat pionera a Catalunya treballant el cohabitatge. Sostre Cívic es defineix com una proposta alternativa d'accés a l'habitatge des de l'autogestió, la voluntat i la transformació ecosocial. És a dir, aquí al darrere hi ha tota una filosofia de vida, hi ha molts valors i hi ha molta intenció de canviar com ens mirem l'habitatge des d'aquesta societat que hem creat. Què tens per dir-nos d'aquesta definició del cohabitatge i d'aquesta voluntat de transformació ecosocial? Digues.
3: No, que m'agrada que comencis per aquí, no? Per la part més filosòfica, perquè nosaltres sempre que hem d'explicar el que fem, doncs més enllà de parlar de lo concret, que suposo que tindrem temps d'explicar-ho, i de parlar d'exemples, no? Que al final és el que la gent vol saber, però a nosaltres sempre ens agrada començar per la filosofia. I la nostra filosofia és molt clara. I és que l'habitatge no pot estar subjecte al mercat. L'habitatge és un dret fonamental, del qual se'n deriven molts drets, però moltes vegades diem que és la mare de tots els drets, perquè si no tens habitatge, doncs hi ha moltes coses que no pots tenir, molts drets que no pots tenir garantits. I, per tant, nosaltres considerem l'habitatge un dret i no un bé de mercat i, per tant, per això promovem una alternativa a la compra i al lloguer, no? Que és l'actual binomi, no? Sempre que algú, pues, fins ara, no? Sempre que havíem d'accedir a un habitatge, pues, o compra o lloguer, no? No teníem més alternatives, no? Nosaltres prenem una nova alternativa, el que podríem dir una tercera via, que surt de la compra i el lloguer i parla de l'habitatge com a un dret i com a un bé per utilitzar i no per especular.
2: D'acord. És una gran part. Aquest canvi, aquesta mentalitat que tots tenim, que si no som propietaris d'alguna cosa no som res, però en realitat és tot el contrari. El que hem de fer és fer servir els béns per ser feliços i per compartir altres coses. Això em porta a parlar dels fonaments d'aquest cohabitatge, que entenc que són els grups promotors. En el centre de tots aquests projectes, evidentment, hi ha les persones. Les persones que s'uneixen

0: amb una intenció comuna de viure juntes per fer-se la vida millor, no només més assequible a l'habitatge, està clar, però també volen compartir moltes més coses. Com són aquests grups? Què els uneixen? Quins valors comparteixen?
1: Clar, nosaltres parlem, si no només pensem que l'habitatge és un dret, sinó que també creiem en l'autogestió de les persones, no? O sigui que, i també promovem un model d'habitatge on les persones usuàries, no? Que no les propietàries, ara en parlarem, estan en el centre, no? I són elles les que s'autogestionen, evidentment, amb el suport dels professionals, o sigui, no tothom ha de saber de tot d'un habitatge, hi ha molts professionals que donen aquest suport i nosaltres també garantim aquest suport, però que al final les decisions, no, dels habitatges, sempre tot el que es pugui decidir, sempre depèn de cada projecte, doncs estan al centre de les persones, no? I llavors per això també promovem molt l'autoformació i l'assessorament perquè totes les decisions estiguin en el grup de persones, no? Que li diem el grup promotor abans d'iniciar un projecte o el grup de convivents quan ja està visquent. Per això nosaltres sempre ens presentem, més que una cooperativa d'habitatges, som una organització que s'autogestiona el dret de l'habitatge.
0: Molt bé. Sostre Cívic, per tant, acompanya les persones en aquest procés, els dona suport en allò que puguin necessitar, basant, evidentment, en una experiència contrastada de molts projectes que ja us funcionen. He vist que teniu ja 14 projectes que estan convisquent, 14 més que estan en diferents fases d'evolució. Això demostra que el cohabitatge funciona, que el sistema és vàlid.
1: Sí, nosaltres més que una entitat d'acompanyament, o sigui, tenim actualment més de 1.500 persones sòcies i, per tant, són aquestes 1.500 persones sòcies que s'autoacompanyen. O sigui, no som una entitat externa que acompanya, perquè això n'hi ha altres que fan això i està molt bé, cooperatives d'arquitectes, cooperatives d'acompanyament que fan aquesta feina. Nosaltres no fem exactament això. O sigui, són les persones sòcies que organitzades en assemblea tenen un equip tècnic que és autoassessora a les persones sòcies. Per tant, per això sempre parlem d'una organització autogestionada. O sigui, no som una entitat externa que acompanya algun projecte i ja està, sinó que les pròpies persones autoorganitzades en assemblea doncs, creen els recursos professionals necessaris, no? A preu de cost per fer realitat els seus projectes d'habitatge. I sí, comentaves al començament que som l'entitat pionera, o sigui, precisament aquest any hem fet 20 anys des de que l'associació Sostre Cívic es va crear, amb la idea de portar un model d'habitatge que no s'ha inventat aquí, o sigui, que de fet fa molts anys que es desenvolupa a molts països del món, sobretot ens inspiràvem en les experiències de nord-europees, especialment a Dinamarca, però també a Sud-amèrica o a Uruguai, no? I vam intentar fa 20 anys portar aquest model a casa nostra, no? Llavors, fa 20 anys que està l'associació creada, però com a cooperativa, amb el seu primer projecte, amb el seu primer habitatge, només fa 10 anys. O sigui que van haver-hi molta gent que durant 10 anys va estar picant molta pedra per tal de que les administracions, les entitats bancàries, els professionals, els arquitectes, doncs, veiessin, no, que aquest era un projecte viable, no? I llavors tot va començar amb un petit projecte a Barcelona, cedit per l'Ajuntament de Barcelona, un edifici on es va fer una rehabilitació, que és Princesa 49, que es va transformar en el primer habitatge cooperatiu en cessió d'ús a la ciutat de Barcelona, cedit per una administració pública, i eren 6 habitatges, només és un petit bloc, que va ser com una experiència pionera, no? I actualment, com a cooperativa, com a Sostre Cívic, estem gestionant prop de 100 habitatges en tots aquests projectes, no només a Barcelona, sinó repartits per tota Catalunya. D'aquests, prop de 200 ja estan en convivència, no? I la resta serà una realitat en els propers 2 o 3 anys. I més enllà d'això, hi ha altra gent també, que no és Sostre Cívic, altres cooperatives d'habitatge que estan desenvolupant els seus projectes i, per tant, l'habitatge cooperatiu cessió d'ús avui a Catalunya ja estem parlant de que són més de 1.000 habitatges en convivència o que seran aviat una realitat. Per tant, encara que és una realitat modesta, però comptant que només té 10 anys de vida, doncs ja que podem dir que es desenvoluparà i que ja és una realitat al nostre país, que ja no és una utopia.
0: Bueno, 10 anys de vida i aquests projectes no és poca cosa, perquè són projectes que requereixen un procés llarg.
1: Sí. Sí.
0: Vull dir que formar el grup, trobar els terrenys o aconseguir els permisos,
1: Sí.
0: després la construcció, no és un projecte que es faci en 4 dies,
1: Són
0: suposo que no.
1: els timings també de qualsevol promoció immobiliària. O sigui, no són més llargs que un promotor immobiliari quan decideix fer una promoció immobiliària per guanyar diners, que és com es fa fins ara. El que passa que aquí, com hi ha la participació, l'autogestió, per tant, la gent és conscient de lo que costa una promoció immobiliària i és veritat que a l'hora de prendre decisions de manera assembleària, pues, potser és una miqueta més llarg de lo que seria una promoció immobiliària. Si estem parlant d'una promoció immobiliària, normalment, pues, depèn de la promoció, pues, són 2 o 3 anys, pues, potser aquí són 3 o 4 anys, no? Una promoció depèn també, eh? Però també això depèn molt de cada projecte, no? Perquè també estem desenvolupant, intentem entre tots els nostres projectes que hi hagi molta diversitat, no? Des del projecte amb un sòl públic cedit per l'Ajuntament de Barcelona, que és un solar i, per tant, és una construcció de 30 habitatges, llavors estem parlant d'aquests timings més llargs que comentàvem, no? 3-4 anys, no? Perquè estem parlant d'una construcció i molta gent implicada i, per tant, doncs això implica un cert temps d'autoorganització, però també comprem habitatges per rehabilitar, habitatges que ja estan construïts, que ja estan sencers i que estan a la venda i, per tant, habitatges dels quals, gràcies a la Llei d'Habitatge de Catalunya, nosaltres tenim dret de compra preferent, perquè som una entitat, una promotora social, sense ànim de lucre, doncs comprem aquests habitatges i busquem persones, no, que vulguin viure, no? Llavors, aquí a vegades estem parlant de processos que són de mesos, que són mesos, no? Per tant, hi ha molta disparitat de projectes perquè nosaltres volem demostrar que l'habitatge que prenem en cessió d'ús, doncs és un model que es pot adaptar a moltes realitats. Perquè al final la base és el que comentàvem al començament, la transformació social, el compartir i l'autogestió i entendre l'habitatge com un dret i no com un bé d'ús.
0: Correcte. I a les altres dues potes que entenc que cal que funcionin perquè això s'aguanti, les entitats financeres i per l'altra banda les administracions, com han respost? Han posat les piles? Estan a l'alçada? Ho entenen això de que no hi ha uns propietaris per hipotecar? Com ha
1: Pues
0: funcionat?
1: doncs està costant, això és de les coses que més ha costat, no? Però és veritat, i hem de ser justos, que a Catalunya tenim el cooperativisme doncs, té
0: Una llarga història.
1: una llarga història, trajectòria. De fet, aquest any, si no ho saben els oients, doncs, cooperativisme a Catalunya ha complert 125 anys, no? I, per tant, és dels llocs d'Europa i de Catalunya, segur, doncs, de l'estat espanyol, Catalunya, on està més desenvolupat, no? I això també ha fet, doncs, que tinguem una sèrie d'entitats de cooperatives de crèdit, banques ètiques, no? Que són les que han apostat políticament per això, no? Perquè actualment només està financiant a través de les cooperatives de crèdit. I aquí hem de mencionar COP57, que és l'entitat pionera que va impulsar, que va la primera que va reconèixer els primers, que va finançar els primers projectes d'habitatge cooperatiu, Fiare Banca Ètica, que és una cooperativa, però és una banca, o sigui, qualsevol pot tenir els seus estalvis i operar allà, que també ha finançat els projectes més grans, i també, doncs ara també Caixa d'Enginyers i altres
0: Molt
1: banques
0: bé.
1: ètiques doncs, que estan apostant per això, no? I després també les administracions, per la seva part, doncs l'Ajuntament de Barcelona li va costar, però està reconeixent aquest model i està ajudant a cedir sòls, perquè això a Barcelona no seria impossible, tal com està el preu per metre quadrat dels solars, doncs poder que les cooperatives puguin comprar un sòl, això és
0: Seria
1: inviable, perquè
0: indexable, sí.
1: els preus estan desorbitats a la capital del país, no? A altres llocs del país no, estem comprant sòls privats com a cooperativa, però a Barcelona, si no fos per això, i no només per això, sinó que un ajuntament, no, que la primera institució municipalista del país, doncs, apostés pel model, no, doncs també va ser un segell de qualitat, no, i també va fer que molts altres ajuntaments, i fins i tot la Generalitat de Catalunya, apostés, no? I ara, per exemple, doncs, la banca pública que tenim al país, que és l'Institut Català de
0: Sí.
1: Finances, doncs també està finançant projectes d'habitatge cooperatiu, no? Llavors, això és el que ha permès que hi existeixin tants projectes. Si em dius si això és suficient, doncs no, a nosaltres ens agradaria fer un salt d'escala, i arribar a tenir molts més projectes, no? Però per això és necessari tant que augmenti o que augmenti la banca ètica i la banca cooperativa, o que bé la banca tradicional també doncs, aposti aquests projectes i, per tant, aposti per hipoteques col·lectives i no privades, no? Que és actualment l'únic que estan fent, i després que la banca, el que ens agradaria més és que la banca pública del país doncs, apostés més i posés més recursos per poder tirar endavant aquests projectes.
0: Molt bé, doncs és qüestió de temps, eh? Si la banca,
1: creiem que sí.
0: La banca ètica està trencant la llança, està obrint el camí a la que es demostri que això és viable, que és rentable i que hi ha retorn. És ben probable que la banca tradicional també s'hi posi. En tot
1: sí,
0: cas...
1: però a nosaltres el que ens agradaria, i llenço el missatge també, perquè a vegades tenim molta gent que ens demana «Ai, però per què no és més assequible? Per què no feu més projectes? Que jo m'hi vull apuntar». Jo sempre pregunto «On tens tu els teus estalvis?». Els tinc, no vull dir una banca, però ens podem imaginar la banca on
0: en tot cas,
1: diners.
0: No és
1: home.
0: Cap d'aquestes que tu has mencionat.
1: No, exacte. Pues si nosaltres tenim els nostres estalvis en aquest tipus de banques que quan els hi parlem d'habitatge cooperatiu doncs, ens fan fora de l'oficina rient-se de nosaltres, pues, òbviament, mentre tinguem els diners aquí, doncs no existirà més habitatge cooperatiu. Si volem que hi hagi més habitatge cooperatiu, doncs hem d'apostar per les cooperatives de crèdit i per la banca ètica i cooperativa. Per tant, animo a tothom a que posi els seus diners en banques que, a banda de no invertir en indústries armamentístiques i altres indústries del mal, doncs que apostin pel dret a l'habitatge, com som Fiare, com som COP57 i altres, els enginyers, etc.
0: Sí, senyor. Com per no dir que la banca tradicional, molts d'aquests, també han contribuït a que la situació de l'habitatge sigui la que és.
1: Per no parlar-ne, exacte.
0: Per no parlar
1: d'això. Jo crec que tothom és conscient, no? Però moltes vegades hi ha quina mandra a fer un tràmit que són 5 minuts.
0: Sí, sí.
1: Internet ara mateix. Abans
0: molt
1: sí que
0: bé,
1: havia
0: queda
1: d'anar a
0: dit.
1: L'oficina i tot això.
0: Farem també la revolució amb això, però també podem fer una revolució quan anem a votar a les urnes, perquè els nostres polítics, els nostres parlamentaris, els nostres ajuntaments haurien de fer també passos per afavorir tot això. Està bé que Barcelona, la capital del país, també l'ajuntament més potent, amb més pressupost, es pugui permetre això i pugui donar exemple, però no està fora de l'abast d'ajuntaments més petits.
1: No. De fet, estem col·laborant amb molts altres ajuntaments. Barcelona va ser important perquè, bueno, perquè és la que tu has dit, té més pressupost i té més sol, no? És una ciutat molt gran, però actualment el mateix model de Barcelona, que és cedir sols a cooperatives, ho estan fent, a veure, vull fer un llistat sense deixar-me cap, bueno, algun em deixaré, però per mencionar els grans, Palamós, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, bueno, sí, per mencionar alguns, eh? Sí, que no, Manresa és una altra ciutat que està apostant molt per això, Lleida, també una altra capital, Girona també està en vies també desenvolupar-ho, i aquí hem d'estar ben orgullosos perquè hi ha tots els colors polítics també, no? Sí, tots els partits, sí, és cert que hi ha un consens, després podríem parlar-ne de si tots els partits fan el que han de fer, no? Però sí que hi ha un consens polític molt, molt ampli de totes les forces democràtiques del Parlament de Catalunya per apostar pel parc social d'habitatge, no? Un parc on Catalunya, l'estat espanyol, no compleix un mínim d'estàndard europeu. No? L'estàndard europeu d'un parc d'habitatge social, la mitjana europea de la Unió Europea és d'un 20% del parc total d'habitatges. No? En Catalunya està actualment un 0,2%. Sí. Aquesta és la realitat. Bueno, llavors, segurament alguns partits voldrien que sigui el 40%, uns altres un 100%, i uns altres, pues, si s'apropa un 10%, pues, ja estarien contents. No? Llavors, aquí hi hauria les diferències. Però tothom vol augmentar aquest parc, és obvi i és necessari, és un consens polític molt ampli, no? Almenys de boqueta. No? Llavors, tothom sap que això l'administració sola no ho pot fer. De fet, aquest 20% d'estàndard europeu no ho fan només les administracions públiques, no ho fan els ajuntaments europeus, no ho fan els estats, no ho fan altres administracions. Es fa conjuntament sempre amb entitats socials que sense ànim de lucre, com les cooperatives, però hi ha altres fórmules europees, però aquí són les cooperatives o hi ha altres fundacions de lloguer social, doncs que estan gestionant el parc d'habitatge social, no? Llavors, estem demostrant les cooperatives que som una eina fonamental per ampliar aquest parc, no? I, de fet, el Parlament de Catalunya, el 2021, doncs es va aprovar una resolució que van aprovar totes les forces democràtiques, és a dir, totes excepte l'extrema dreta, van votar a favor de reconèixer l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús com una eina fonamental per augmentar el parc social. Per tant, estem molt contents perquè hi ha un consens polític i estem treballant amb ajuntaments de tots els colors polítics per tal d'impulsar projectes d'aquest tipus.
0: Se'ns acaba el temps, està sent molt interessant la nostra entrevista. Se m'ha quedat de poder parlar de tota la resta de coses que comporta l'habitatge compartit per les persones, com a la llarga pot ajudar-nos a viure d'una altra manera la integració social, acollir persones amb vulnerabilitat, amb risc d'exclusió i acollir-les dins de les nostres comunitats, fer-les part de la nostra família, parlar de com la gent gran es pot autoorganitzar per triar com volen viure al final de la seva vida. Però, i mira tu, igual farem un altre programa. Ara, que ens queden els últims.
1: Podem fer un altre programa o que la gent entri a la nostra web, sostrescivic.cat, hi ha moltes coses, com tu has dit, que la gent remeni i si hi ha qualsevol pregunta, doncs que es dirigeixin o bé al telèfon o bé al correu i els hi atendrem personalment.
0: Perfecte, doncs aquesta era el que t'anava a proposar. Dir, bé, en aquest últim minut, què li diem a les persones que, si estan interessats en el tema, volen participar? Que entrin a sostrescivic.cat, que participin, que feu sovint trobades online.
1: Sí, un cop al mes fem dues sessions informatives, una central a Barcelona i una virtual per tal de facilitar la participació de tothom. Un cop al mes fem una xerrada d'una hora a una hora i mitja on expliquem què fem, qui som i deixem temps per a preguntes.
0: Doncs començaríem per aquí, com amb tot, informant-nos. Començaríem sapiguent on ens posem. Però que sàpiga les persones que aquí poden trobar projectes que estan en marxa, projectes que estan acceptant noves incorporacions de persones que volen viure amb aquest model, que poden fer moltes coses petites per participar i per fer més gran aquest projecte, des de decidir a qui voten quan els criden a les urnes, des de decidir on posen els seus estalvis i a qui li donen a guanyar els seus beneficis amb els negocis que fan. Molt bé, moltes gràcies, José. Ha estat un plaer. No descartis
1: gràcies
0: que
1: ens tornarem
0: a avisar i que ens veurem.
1: A la vostra disposició, com sempre.
0: Molt bé, doncs continuem amb la Viniqui Pregunta. Endavant.
2: Coses de la Viquipèdia.
3: Bé, avui parlarem del diccionari. El diccionari és el complement de la Viquipèdia. En altres programes anteriors us hem esmentat una cosa que li anomenem els projectes germans de la Viquipèdia, com Wikidata o Commons. I avui us parlarem del diccionari, que és un altre projecte germà. Si la Viquipèdia és una enciclopèdia, el diccionari és un diccionari, amb quasi 500.000 entrades. No són poques, amb paraules de la nostra llengua. Molts substantius coincidiran amb els dos espais. Per exemple, la paraula gos la tenim en el diccionari i també la tenim a la Viquipèdia. Però el diccionari ens aporta també definicions d'adjectius o verbs o preposicions que a la Viquipèdia no els trobarem pas. Més enllà d'incloure les definicions de lo que és, que vol dir aquella paraula, incorpora tota mena de recull lexicogràfic del que ara veurem alguns exemples. Tal com es defineix a la seva presentació del projecte, el propòsit és facilitar tota la informació que ajudi a comprendre una paraula en el seu context, evolució, usos i aspectes
4: Ona
3: diversos.
4: Ona Codinenca, i fer-ho
3: de
4: al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: I cap intenció normativa.
5: Quan una amiga et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí,
3: el gos,
5: quan la teva mare marxa de viatge et queda a regar les plantes, i quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som.
3: Si algú vol aprofundir,
5: vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/.
3: Amb un àudio, evidentment. L'etimologia, els sinònims, els derivats, les expressions col·loquials que s'han creat utilitzant aquesta paraula i el significat que té aquesta expressió col·loquial, la traducció a altres llengües, enllaços a diccionaris normatius, etc. L'altra paraula que us poso com a exemple és llegir, que és un verb, en aquest cas, que és un verb, aprofita per, a més de totes les coses que he dit abans, usar-nos la seva conjugació. Una cosa que és molt important per persones que comencen a parlar la nostra llengua i que a vegades altres verbs poden tenir dubtes. I per tant, el diccionari és una eina molt interessant com a complement a aquest aprenentatge.
2: Una cosa que no has dit és que tothom pot editar el diccionari igual que la Wikipedia.
3: Evidentment. El que passa és que jo el diccionari crec que és molt més útil per a lectors que no dominen totalment la llengua i a vegades està oblidat.
0: Molt bé, doncs aquí tenim una altra eina que ajuda a recuperar, a protegir i a utilitzar la nostra llengua. Wikipedia en català.
3: I diccionari.
0: I diccionari.

passives d'habitatge en cessió d'ús. I això és un tema que ha arribat i que ha arribat per quedar-se, perquè parlarem més de cooperatives, d'associacionisme i de com fer un món més sostenible. No us perdeu les Vicky Preguntes, que seguirem amb aquest fil. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, en dues setmanes. I tots els nostres podcasts els trobareu a la nostra web, lavickypregunta.cat. També hi haurà la informació i els enllaços a cada capítol. Així és que, si ens voleu fer Vicky Preguntes, ompliu el formulari que trobareu i estarem encantats de fer el programa i respondre. lavickypregunta.cat. No us oblideu. Petonets, petonets, una abraçada. Adéu, adéu, Vicky Friki.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fons del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada pel Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
2: El gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
1: I l'agost suma prop de 15.000 persones a l'atur a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, el govern defensa que les 329.000 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és secretari de Treball.
3: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: La Mancomunitat Penedès-Garraf va començar a implementar el passat mes de febrer un nou model de recollida de residus sobre una trentena de municipis en contenidors.

Les autoritats alemanyes confirmar-ho, però admès que els visats són una eina que les persones que pretenen fer mal a la Unió Europea sovint utilitzen. És tot el moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 24 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. L'AFA de l'Escola El Turó de Bigues denuncia que els han vandalitzat i robat el local que tenen a l'escola. Castellterçol arriba a l'equador d'una festa major marcada per l'alta participació. La cursa de Festa Major de Sant Feliu obre inscripcions i ja compta amb una 80ena d'inscrits.

0: Comencem l'Eix 59 d'avui amb la denúncia que fa l'AFA de l'Escola El Turó de Bigues i Riells. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
1: Això és una mica de l'emparada en el fet que la policia al cap de setmana hauria de passar més, ara sí que després d'aquest robatori que d'un lugar ens estan dient que estan fent més control perquè encara és un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles. Un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
1: Una cosa que m'apirta, la recordar és que Malgrés és una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més vot aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
1: I veure que t'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Vedell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
2: Que tot està molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació tant per l'Ajuntament com per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que no és destacat.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola El Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Vedell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors.
3: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Castellterçol ha superat l'equador de la seva festa major amb una gran participació a tots els actes com a tònica principal. El municipi ha viscut molts moments de la festa grossa mirant el cel i patint per si la pluja respectava els actes més genuïns de la festa. I fins al moment de tancar l'edició d'aquest informatiu, el programa d'actes no s'ha vist alterat per la pluja. La comissió de festa major defineix les jornades d'èxit i destaca l'afluència de públic a tots els actes. Guillem Suspedra és membre de la comissió i destaca aquests actes.
4: Com a la dansa i el ball del Ciri, que es van ballar ahir a plaça, on el jovent del poble va fer aclamar tot el públic assistent a la plaça vella de l'Ajuntament de Castellterçol. Altres actes destacats van ser el concert de les que faltaven, un grup íntegrament femení que el dissabte van fer omplir de gom a gom la carpa i després el DJ Carrera de Sant Feliu de Codines, que també va rematar la nit fins passades les 4 de la matinada.
0: Són els sons d'alguns dels moments que han brindat els Diables de Castellterçol dissabte a la nit amb un espectacular correfoc que ha estat tot un acte de masses. Centenes de persones han omplert alguns dels carrers més estrets del poble a ritme dels tabals i de la pirotècnia esclatant en un dels actes més esperats i alhora més seguits de la festa. Foc i petards, però tampoc hi han faltat la solemnitat amb la ballada del Mussol davant de l'Ajuntament i una versió força particular del Ball del Ciri. Precisament el Ball del Ciri i la dansa de Castellterçol han estat un dels punts culminants de les primeres jornades de la Festa Major. Diumenge al migdia, a la plaça Vella no hi cabia ni una agulla per seguir de prop una de les tradicions més centenàries de la vila. Els joves balladors, carregats d'emoció, van culminar els seus balls amb la passejada de les autoritats. Aquest dilluns a la tarda tornaran a fer una nova ballada. Si la de diumenge és la més solemne, la de dilluns és una de les més esperades pel llançament de les ampolles de perfum. Els balladors d'aquest any han estat Marta Ballonrat i Jan Guiteres, Ares Bach i Arnau Moya, Clara Serra i Guim Garcia, Bruna Pineda i Joan Blancafort, i Mariona Blancafort i Oriol De Juan, també Mireia De Juan i Pau Blancafort.

La imatge de la festa d'aquest any és una C trencada que inclou tots els actes de la festivitat. Tot un símbol de Castellterçol, a qui el poeta Josep Pedrals ha dedicat un poema que s'inclou en el programa de la Festa Major i que diu així. La C trencada és una falç que el puny clivella com una orpada, un vell enllaç, la I enganxada, la C sencera pel trenc donada, la C tranquil·la, quan es perfila, és una orella i una arracada. Precisament Pedrals, que estiueix a la vila, ha estat un dels protagonistes d'aquest diumenge a la tarda amb un recital al jardí de Cal Recader, que sota el títol És un dia ha fet riure de valent el públic assistent. El poeta ha recitat algunes de les seves creacions. La sonoritat dels mots, els jocs de paraules i l'entonació amb les que Josep Pedrals les verbalitza ha arrencat els aplaudiments del públic en acabar cada un dels versos. La música també ha estat protagonista al Village del Club de Mosca amb una nova edició de la Vetllada Blava organitzada pel Club de Futbol, un espai idíl·lic que s'ha omplert per seguir els concerts en directe de la codinenca Marina Palau, ara resident a Castellterçol, que va presentar el seu disc No sé quan ni com, en un dia especial per ella, ja que era el seu aniversari. Oh,

La va seguir la veu dolça de Sara Roy, coneguda per part del públic perquè, igual que Palau, va actuar en el Festival Codinenc Juliols del Xifreda. Sara Roy va explicar que per ella aquest concert era especial perquè amb ell tancava la gira d'estiu.

I arribat des de Galícia, Ramon Miravet va fer les delícies del públic amb el seu blues. El cantautor va explicar que tenia vincle amb Castellterçol perquè els seus dos primers discos els van registrar a l'estudi que Marc Parrot té a Sant Quirze Safaja. Va deixar anar moltes paraules d'agraïment per Parrot, sense ser conscient que el músic es trobava entre el públic. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home.

0: Ramon Mirabet va fer pujar dues persones a l'escenari. El també cantautor Nico Roig, a qui va agrair que l'hagués ajudat a fer una de les cançons més sentides que ha fet mai i alhora de les poques que té en català i que està dedicada al seu pare. També va fer pujar l'Everton, un jugador del club de futbol Castellterçol amb qui es va batre a fer tocs de pilota, una faceta del tot desconeguda de Mirabet que va afegir humor a la vetllada. The Crabs i DJ Nai van tancar la nit al Coll de Mosca. La festa major de Castellterçol continua aquest dilluns i dimarts amb activitats tan esperades com la corredissa de gegants, que arriba a la 30a edició. Aquesta serà la darrera festa major de l'actual comissió de festes, ho explica Guillem Suspedro.
1: En resum, des de la comissió de la festa major de Castellterçol, valorem molt positivament aquesta festa major, que enguany serà l'última d'aquest grup i, per tant, des de l'Ajuntament de Castellterçol i de la comissió, animem a persones de Castellterçol i de municipis del voltant que s'apuntin a la comissió.
0: Castellterçol inicia la recta final de la seva festa major, mentre que Sant Feliu comença el compte enrere pel tercer diumenge de setembre, l'esperada festa major. En el cas de Sant Feliu, però, el programa d'actes encara no s'ha distribuït i segueix sent una incògnita amb quins concerts o quines propostes sorprendrà la comissió de festes. L'acte que sí que és oficial és la cursa Francesc Casar, que ja ha obert inscripcions i en menys d'una setmana la cursa gran ja ha registrat una vuitantena d'inscrits. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la festa major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
2: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: La cursa Francesc Casar mantindrà el recorregut dels darrers anys, però canviarà la sortida, que serà pel carrer Mossèn Josep Rosell, el del Casal, i pel carrer Rocafort, per enfilar el carrer Joan Maragall i continuar amb el traçat dels altres anys. La Milleta també modificarà part del seu recorregut, mentre que la cursa de Marrecs es farà a l'entorn del centre cívic.
2: I el tema dels Marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà la cursa de Marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la Mireta i la cursa de Francesc Casar seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de dissenys que s'ha fet.
2: Aquest any era novetat que hem fet un concurs per decidir el disseny de la samarreta de la festa major. I la noia guanyadora, que ja la farem saber, em sembla que en el programa surt, el programa ja surt la noia guanyadora. El disseny de la samarreta serà un disseny molt innovador i molt modern i molt bonic, que segurament que agradarà molt. Llavors, aquesta samarreta es podrà comprar pues, això el divendres de festa major, en el mateix moment que donem els dorsals, es podrà comprar la samarreta, així com el dissabte al matí abans de les curses.
0: El centre excursionista, com és tradició des de fa uns anys, ha previst diversos entrenaments oficials per la cursa. Es faran els dimarts i els dijous, a partir de demà i fins la festa major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal, especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les inscripcions són gratuïtes per totes les curses i es poden fer al web de l'Ajuntament. Fins aquí l'Eix 59 d'estiu. Podeu seguir tota l'actualitat a les xarxes i al web d'Ona Codinenca. Gràcies en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. A hores d'ara hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva d'immigrants com que va tenir lloc el passat 30 de juliol a la ciutat autònoma. La concentració té lloc avui que coincideix amb el dia de Ceuta i parteix d'una crida ciutadana posteriorment promoguda per la Federació de Municipis d'Espanya i liderada pel PP i Vox. A Barcelona, per exemple, els Mossos han dividit la plaça Sant Jaume amb un cordó policial per evitar enfrontaments entre els manifestants convocats per PP i Vox i els que han estat citats per Unitat contra el Racisme i el Feixisme. I l'Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme avui al migdia la reunió de seguretat de Fira Tàrrega d'aquest any per garantir una bona coordinació de dispositius policials i d'emergències habilitats durant la celebració del 10 al 13 de setembre. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Durant la reunió encapçalada per l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perello, s'ha anunciat que s'ha actualitzat el pla d'autoprotecció de la Fira i serà vigent pels pròxims 4 anys. A més, l'alcaldessa ha anunciat un increment de seguretat.
3: Policia local triplica, posa 3 efectius tots els dies de la fira, per tant estaran tots treballant en la fira, però també tenen la resta de ciutat. En aquest mateix sentit, també Mossos d'Esquadra posa una totalitat de 60 serveis, també que la oficina mòbil de Mossos d'Esquadra, que normalment estava doncs, al pati i continuarà sent, però afegint que ara tindrà també connexió directa amb les oficines de Mossos d'Esquadra.
2: La reunió ha plegat autoritats, personal tècnic i representants dels serveis de seguretat sanitaris i de prevenció, que treballaran coordinadament amb els serveis externs.
1: I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 39 anys per circular 173 km per hora en un tram limitat a 70 km per hora, concretament a l'L313 a Torrefeta i Florejacs. La policia va detectar el conductor del vehicle durant un control de velocitat que van muntar en aquesta via. Els agents van denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat viària. I a Tarragona, les festes de Santa Tecla seran marcades per l'aniversari dels gegants moros i pel foc, perquè es commemoren els 600 anys d'aquest foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraca. Santa Tecla arrenca el dia 15 amb la crida i s'allargarà com

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on, break, we're gonna celebrate.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: L'1 de maig és festiu per a molts i això vol dir bars plens, terrasses a rebentar, famílies celebrant amb vermut i arrossos de diumenge. Mentre uns reivindiquen els seus drets laborals, altres els exerceixen servint canyes, prenent comandes i doblegant tots. L'hostaleria és el mirall incòmode de la data. Ens recorda que l'oci dels uns és la feina dels altres i que darrere de cada plat que celebrem hi ha horaris partits, contractes de temporada i peus que no paren en 10 hores. No és una crítica al client. Sortir a dinar l'1 de maig també és cultura, també és economia local. És, de fet, part del que mou Sant Feliu i tot Catalunya. Perquè un país que presumeix de turisme i de dieta mediterrània no es pot permetre que els seus treballadors de sala visquin a la precarietat. Estabilitat, formació, propines justes, respecte al descans, això també és sobirania gastronòmica. Un dijous més us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
2: Ladies and gentlemen, the Queen Mother is here. Alfred Romagosa, durant la seva estada professional al Ritz de Londres, degut a la seva presència i alçada, va ser l'encarregat d'anunciar i servir a la reina mare quan aquesta entrava als salons del Ritz per prendre unes copetes de ginebra amb les seves amigues. Millor cap de sala als Premis Nacionals de Gastronomia 2020 de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia.
0: L'entrevista.
3: És sabut i notori que personatges codinencs havien destacat en l'àmbit de l'hoteleria i la restauració, segurament en un moment d'oportunitats de llançar-se a l'aventura o de caire potser més dramàtic, pel fet de passar gana o hasta segurament per amor. Joves marxaven de Sant Feliu cap a altres indrets com podrien ser la mateixa capital catalana. Barcelona esdevenia, malgrat les grans guerres del segle XX, reclam i destí turístic d'artistes, toreros, estrelles de Hollywood i tota mena de visitants internacionals. L'Hotel Oriente o el mateix Ritz van ser destí, algun dia podríem entrar en detalls, dels germans Permanyer, l'Eudald i el Silvestre, on varen formar-se i catapultar-se cap a altres destins com l'Hostal de los Reyes Católicos a Santiago de Compostela, un dels paradors més importants de la península, en el cas del Silvestre, sent de metre respectat durant una pila d'anys. L'Eudald, el Daldo, tornà format a Sant Feliu i al davant de Can Vidal creà escola de cambrers que durant anys van servir a diferents restaurants vallesans com la Masia de l'Ametlla, els balnearis a Caldes i tants d'altres. Algun altre, potser forçat pel matrimoni, amb la filla d'un establiment d'hostes, es bregava en diferents cuines de Barcelona per poder forjar-se un futur.

0: pot gaudir de l'oportunitat d'entrar a formar part d'un gran equip al capdavant de projectes gastronòmics diferencials i de gran valor pel nostre territori. Marc Genestós, benvingut o Parada i Fonda.
1: Benvingut.
2: Bona nit.
0: Què va ser el que et va fer decidir per la sala i el servei al client en lloc de la cuina, especialment en un entorn d'alta gastronomia com és el restaurant gastronòmic Can Fortuny a Centelles?
1: Tenia molt clar des de ben petit que volia estar en aquest món de la gastronomia i llavors als 16 anys vaig anar a un restaurant per provar realment si és el que m'agradava i vaig estar a la cuina i a la sala i allà vaig veure realment que el que m'agradava més és estar a la sala. Llavors vaig voler anar un punt més enllà, anar a un gastronòmic i realment és on vull estar.
0: On vas estar abans de Can Fortuny, si es pot saber?
1: Sí, a un hostal al Mas Blanc d'aquí de Sant Martí de Centelles.
2: I la teva formació actual, de tot el que estàs aprenent en els teus estudis d'hostaleria, quina assignatura o concepte t'ha estat més útil a l'hora de gestionar el dia del restaurant?
1: Pues ara que aquest any estic a punt d'acabar el grau superior, diria que podria ser el tema de gestió, el tema de gestió de números i de gestió del temps.
0: Tens algun cap de sala, sommelier o maître que sigui el teu model a seguir? Algun referent dins el restaurant?
1: Sí, sí. Tenim el sommelier, que dintre de tot jo el tema dels vins no el toco, però sempre tinc alguna curiositat, algun dubte que li pregunto i doncs em permeten també explicar i ensenyar-me aquest el tema dels vins.
3: Aquí, en el món de la cuina, com creus que els caps de sala estan valorats? Perquè normalment es parla molt dels cuiners i tot, però els caps de sala, creus que és una professió amb alça i un valor afegit en el negoci?
1: Sí, o sigui, cada vegada crec que estan més valorats, però se'n parla poc. És a dir, molta gent veu la feina del que és la cuina i el chef i no es veu tant el que és la sala, però cada vegada anem més enllà.
2: Sí, abans era diferent, no? Abans era com que tenia que tindre un bon cambrer o un bon cap de sala, un restaurant. Ara no, ara és el cuiner, és el restaurant. I ara s'ha de posar en valor, jo crec, tot, no?
3: Home, jo personalment, quan vaig a un restaurant on anem, l'atenció que rebo del cambrers o de qui sigui és superimportant.
1: Sí, sí.
3: Perquè a vegades et sents una mica, no?
1: Sí.
3: Tu dones un... Ets l'enllaç entre la cuina i el client.
1: Al final és la imatge que dones del restaurant, també.
3: Sí.
1: El que representes és el restaurant i es dona una bona imatge, també.
3: No, és essencial. I ara que estem, mira, ara aprofito, ara aquí a mi se me'n va, una mica. Estovalles o sense estovalles? És un dilema, jo sóc d'estovalles,
1: sí,
3: hi ha gent que no, aquesta modernitat que hi ha avui dia...
1: No, per mi estovalles.
3: Estovalles.
1: Sí.
0: Com apreta, eh?
3: Ho veieu? Sí,
1: no. També és més còmode a l'hora de... Com a cambrer, ho trobo més còmode pels clients, a l'hora de sentar-se una miqueta més de pollo, més...
3: No,
1: més
3: queda còmode, més net,
1: sí.
3: Més net.
1: Sí, sí.
2: Tu aquí a Can Fortuny ja vas entrar directe com a cambrer o vas provar...
1: No, diferents? Vaig entrar, o sigui, abans d'estar al Mas Blanc, vaig entrar aquí, vaig tirar el currículum i vaig dir que volia treballar directament i sí, m'han agafat i a poc a poc.
2: Molt bé.
3: I el fet de ser jove et va portar dificultats o van apostar per tu directe?
1: No,
3: i...
1: no va haver cap problema. Em van agafar, sí, endavant, vine, i a poc a poc ensenyant i fins al dia d'avui.
3: I perfecte.
1: Sí.
0: I treballant aquest projecte que aparentment té una bona... o té una gran projecció de futur,
2: ja,
0: no?
2: Sí.
0: Hem sentit a parlar de...
2: Sí.
0: Que si alguna estrella, potser, que si sí. Que no sé quantos... Sí.
2: Van a la caça.
0: Implica molta pressió, això, per tu?
1: El que busquem sempre és que si tot el servei que sigui perfecte, que la gent no s'esperi molt, que no s'espera, perquè al fi i al cap doncs, tot està tot molt quadrat, però que sí, busquem sempre que estigui tot a taula neta, tota la perfecció, el mil·límetre, intentar que tot surti correcte.
0: Però d'una forma, vull dir, hi esteu a gust, hi ha una pressió excessiva,
1: sí.
0: O és una cosa
1: hi ha
0: conviviu
1: perquè,
0: bé? I...
1: Sí, hi ha pressió perquè al fi i al cap és el que et dic, volem que el servei surti bé, però entre tot l'equip hi ha molt bon ambient, llavors això també ajuda molt, no? Crees molt bon ambient a l'hora de treballar.
2: Quants sou allà? Quants?
1: Doncs som 9.
2: No, a sala?
1: A sala som 3-4 i a la cuina són 3 cuiners, la pastissera, el cap de cuina i una que està a la pica. Sí.
0: Teniu visitants, clients de fora?
1: Sí.

0: sí, estrangers, sí. Fins i tot?
1: Sí, alguna vegada sí. Hem vingut alguns americans, alguns anglesos, francesos, sí.
0: Com portes el tema de l'anglès i tot això?
1: Ja és... Complicat. Sí, no, però... el tema anglès, complicat.
0: Sí, però sí, sí. Et veus amb corda bueno, o què? O ha de venir...
1: M'han d'ajudar perquè el tema anglès em costa, però bueno, a poc anem aprenent.
2: Clar, i també et deus tenir que adaptar, no? Segons qui vingui, com no. Sí. No pots tractar alguns d'aquí, alguns d'allà. Ha de ser...
1: Jo normalment intento tractar sempre a vostè, per un tema de respecte i de cordialitat. Llavors intento sempre... a vostès i...
2: Bueno, al final és amable i donar un bon servei i que la gent surti contenta. Sí. Al final...
0: Una miqueta aquí ens havien dit... ostres, quan ens van parlar de tu, no recordo qui.
3: Sí, jo ho vaig veure a l'Insta.
0: Sí, estava no, sé si, no sé si l'Oriol Bosch el... comentava allò, em sembla que havia dit alguna cosa d'allò. Però la referència una mica és, o sigui, home, porta el tema dels formatges del Marc.
3: Això és el que vaig veure a l'Insta, sí.
0: Explica'ns una miqueta aquest tema.
1: Bueno, jo quan vaig entrar, s'havia comentat tot una miqueta el que es feia i que hi havia aquest apartat dels formatges que es fa abans dels postres, quan s'acaba la parcel·lada. Llavors em van comentar que si ho volien anar fent, i jo en principi vaig dir que no, perquè a mi el tema dels formatges era un món que no m'agradava. I al final, doncs, anar provant, anar fent i això, vaig dir, hòstia, doncs, però realment és un món que sí que m'agrada, que a poc he anat aprenent i he anat preguntant i ara és un món que estic encantat de poder-lo fer i anar aprenent.
0: Perquè abans ho comentàvem, això, una miqueta, i dèiem que això dels formatges és una cosa molt, molt francesa,
3: sí,
0: no?
3: Sí, abans, el típic bueno, carrito de los quesos.
0: No? Però el típic, anaves per allà i de seguida, un moment o altre, et treien els formatges, no? Hi ha grans restaurants d'aquí que ho han fet tota la vida, com podria ser el Motel. I una miqueta, doncs, comentaves que, hòstia, els formatges ara ja no són formatges francesos, sinó que formatge d'aquí.
1: Sí, sí, realment tenim formatges de tot arreu. Tenim algun que és de Nottingham, hi ha algun italià, algun francès, italià, noruec... Llavors hi ha molta varietat, però estem veient realment que els formatges catalans també... La gent els agrada, tira i realment són bons. I
3: pots
1: no tenim
3: trobar
1: perquè...
3: molta varietat, no?
1: Correcte.
3: I què fas? Vas a les formatgeries i fan una bueno, formació? O...
1: No,
3: bueno, venen ells i...
1: O els comprem bueno, pels professionals comercials o anem amb el Jar, que és el jefe, a Barna, a botigues de formatges, i allà anem mirant, posem els dos d'acord què volem i llavors els comprem.
3: Molt bé.
1: Però cada vegada anem optant més per formatges catalans.
3: I has pensat tu ara fer més formació, tipus... La formagier, no? Com es diu? Formagier, no? Les formacions aquestes de formatges? O...
1: No,
3: és autodidacta per ara, no?
1: De moment, quan acabi aquest any al superior, a treballar i més endavant.
0: Sí? Sí. La projecció una mica de futur és treballar i seguir aquí o tens ganes de...
1: De moment aquí estic, sí? Estic superbé, estic guai, llavors... En un futur sí que en un futur m'agradaria obrir el meu negoci, això està clar, però més endavant.
2: A poc a poc.
1: Sí.
2: Perquè el tema de formatge és que ho enfoques com a postre, com a aperitiu o és una mica del client?
1: És un com a prepostre. Normalment quan acaben la parcel·lada jo agafo el que és la taula de fusta, els hi presento els formatges i els hi comento que això és a part del menú i abans dels postres si volen afegir formatges. Llavors a partir d'aquí la gent diu que sí o diu que no, depèn de la gana. I també molt depenent de lo que beuen.
2: I també va amb un maridatge, de vins, licors...
1: Sí, ja. Si fas el maridatge, el formatge va a part, però el maridatge sí que t'entra amb el...
2: No, independentment que entri, no, jo estic parlant d'una mica de... Que també és un món a part, no?
1: Sí.
3: Perquè ells tenen diferents menús i pots fer maridatge de vi. I ella es refereix que si... Com si tu ja tens el maridatge de vi, vale, el formatge ja t'entra...
1: Però sí que, per exemple, hi ha gent que fa formatge em diu, ostres, doncs pels formatges vull una copeta de vi, no sé què. Doncs,
2: no, home, perquè no, també és un món, sí, no? Sí, vull dir que al final cada món té...
1: Tot ho seu, sí.
2: No.
0: Com et mantens el dia de les tendències gastronòmiques? Segueixes algun podcast? Feu visites?
3: Segueixes el Parada i Fonda?
0: Jo ho coneixia.
1: No.
0: Vas en algun... Feu visites a restaurants...
1: No, de tot això de cuina no, sí que a l'escola teníem molts exprofessors que van estar al Bulli, que és un gran referent gastronòmic del Ferran Adrià. Llavors sí que ens passen bastants vídeos del Ferran Adrià, havíem d'anar a veure el museu del Bulli, Llavors sí que tot això anem, estem bastant al dia.
0: No n'hem parlat de l'escola, oi?
3: No.
0: Quina escola no. Estàs fent?
1: A la Joviat, a Manresa.
0: Al Joviat.
1: Sí.
2: Compagines les dues coses?
1: Sí, estudio i treballo.
2: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, no paro.
2: I la jefa què diu?
3: Bueno, fes-la parlar, Xavi.
2: És complicat, no? Bé, sí, l'hostaleria, sí. Vulguis o no, són hores, mals horaris...
1: Bueno, els horaris no em puc queixar, la veritat, perquè fem sopars divendres i dissabte, llavors sí que és el dia que fem doble torn, però la resta de dies, les tardes, sí, els cambrers entrem a les 11 i acabem a les 6-7.
2: Ah, vale. Per tant, és de cap de setmana, eh?
1: Sí, quan allà al restaurant obrim dilluns, dijous, divendres, dissabte, diumenge. Ah. Dimarts i dimecres tancat. I fem sopars només el divendres i dissabte.
2: Vale.
3: Dilluns són menús al migdia.
2: Vale,
1: llavors
2: vale.
1: La resta de dies, de 11 a 6-7, depèn de quan acabem tot.
2: I entenc que s'ha de trucar, no?
1: Sí. Sí,
2: doncs sí. Ens espavilem, no?
3: I anem tard perquè ja ens estan dient que les Centelles marxen, eh? O sigui, ja ens ho està dient a l'Insta, ja ens està dient alguna cosa
2: allà. Ara, ja aprofitarem la vinentesa i...
0: Més o menys se sap quan marxeu o...
1: Sí, el dia 30 d'aquest mes és l'últim servei a Centelles.
2: Hòstia. Collons.
1: Ja, no, d'aquí el mes que ve ja anem cap a Vic.
0: Molt apretada.
2: Ah, cap a Vic, aneu.
1: Sí.
0: No podem dir que havíem anat a Centelles.
3: No, que
2: bueno, ara farem gestions i anem dissabte, diumenge. O què? O està ja el rebenton, ja?
1: No, si toqueu...
3: Allà ara tenim en Doi, no?
2: Tenim?
3: En Doi, no?
2: Per això, tenim que el coneixem i ja està.
1: O si m'enveu un missatge, jo us puc guardar la reserva sense problema.
3: Sí.
2: Pues això, ara ho gestionarem. Anem a l'entrevista, va.
0: Marc, de cara al tema clients, no? Una miqueta això, t'has trobat amb conflictes amb algun client extremadament exigent, alguna cosa, alguna anècdota que ens puguis...
1: No, almenys sí que sempre hi ha algun client que és una miqueta així estricte, una miqueta...
0: Torre collons.
1: Sí, ara. De manera, però bueno, al final has de saber una miqueta com evitar els conflictes, perquè al final cap el client és el que té la raó, entre cometes és el que paga, llavors si ell et diu que això, per exemple, un cafè, l'altre dia va passar, vaig fer un cafè, un tallat, la llet bullint, jo sortia fum, està fred, faig un altre, no passa res, està fred, faig un altre, potser sóc jo que no sé què, el tercer està fred, què passa, em vaig fer un per altra taula, no, estava calent, i al final són els clients que volen aquest punt una miqueta més exigent, llavors, bueno, doncs toca... Dic que sí, fas un altre, l'escalfes més i...
2: T'has d'envassar els gripaus, perquè jo recordo també quan era jove que dius...
3: No, oi.
2: Va, ja, fas la llet bullint i dius, ojalà et cremis la llengua, no?, i espavila.
3: I a part que és un lloc, que és el que diem, que van encara ja tindrà estrella Michelin i s'ha de tractar i has de mirar una mica, no?, allò, jugar això que poses del llenguatge corporal i veure allà com està el tema, perquè clar, al igual hi ha algú que està celebrant l'aniversari, un altre que està a negocis, un altre que ve... Només a criticar, aviam, aquest que, com ho fa. Però, bueno,
1: al final, al cap, tampoc posa males cares, perquè es veu de seguida.
0: Això de l'estrella Michelin, és un objectiu o és una cosa que us hi aneu trobant perquè o sigui, les circumstàncies us hi està portant cap aquí?
1: No, és un objectiu.
0: Hi ha un objectiu.
1: Sí. Hòstia, la idea és poder aconseguir-ne, sí. Però a poc a poc.
0: No.
3: Sí. Bueno, el jefe ho té clar, no?
1: Sí.
2: Bueno, i tu també, no? Al final això et motiva, no?
1: És un projecte molt jove. El 5 de juny farem 3 anys, vull dir, és relativament jove.
0: És un projecte jove i sou un equip jove.
1: Sí. El Gerard, que és el propietari, té 27 anys. Llavors, són tots molt joves. És tot molt jove.
3: Perquè ell ve de família, ja tenien restaurants,
1: no?
3: És que com més fortuny, jo pensava que era...
1: Ell és de Granollers, però ha viscut sempre a Centelles i va estudiar a Tona. Llavors, ell va...
0: A Tona també hi ha una escola
1: sí.
0: de...
1: Sí, l'escola d'Hostaleria d'Osona.
0: Fan graus
1: sí.
0: i... Molt bé. I, bueno, i una miqueta... Ens podria fer alguna recomanació, no?, dels plats de
3: sí,
0: Can
3: Fortuny? Que ens expliques una mica els menús o...
1: Sí,
0: què bueno, no ens hem de perdre? Sí, o... No? Perquè igual hi anem. Igual no ens dona temps
3: d'anar. Sí, comença el mes, aquest mes.
1: molt depenent del que vulguin fer. En aquest cas, al cap de setmana hi ha dos menús. Hi ha el Tradició, que són 70 euros per persona, sense comptar begudes ni maridatge, i el Festival, que són 110. Llavors sí que és molt depenent de què us agradi. El Festival anem canviant el menú cada 3 mesos per temporada, i el Tradició canviem els productes. Per exemple, fins la setmana passada teníem el plat del peix, que era un bacallà confitat amb amb pilpils, textures, i el bacallà s'ha acabat. Llavors hem introduït un nou producte. Llavors és molt, molt depenent de què vulguis menjar, també.
2: Bueno, una mica de temporada, no? Sí, també deveu molt, jugar.
1: És molta temporada, molt producte, molt, tot molt de prop. Al final tenim un hort que és nostre, totes les verdures són d'allà, llavors és molt quilòmetre zero.
0: L'hort el teniu a...
1: No el restaurant, però Centelles, sí.
0: Centelles.
1: Sí, sí.
3: I ara què farà? S'enturà l'hort cap a l'altre lloc on vagi?
1: Ah, quan tinguem tot obert ja anirem publicant, però tenim ja tot pensat també per correcte, per tema de tot això.
0: Molt bé. Bueno, anem una miqueta directes als preguntes.
3: Bueno, no, això, jo m'he quedat amb allò de m'agradaria obrir alguna cosa d'aquí més endavant. Obrir alguna cosa aquí o...
0: Això ho ha dit? Sí. Hòstia, no ho he sentit.
3: Sí, sí.
1: M'agradaria obrir un negoci. Llavors, la intenció és... M'agradaria anar fora, però a vegades m'agradaria quedar-me aquí. Llavors encara no tinc molt clar què fer. Llavors, com encara tinc temps de venir a treballar...
2: Bueno, quants anys tenies, per segon?
1: 20.
2: Collons, és que encara...
1: Sí, sí, encara...
3: Això és el que falta, tio. Gent jove amb empenta no. I ganes d'obrir coses i...
2: I el que vingui. Què volies preguntar, per...
3: No, això. Si no. Volia obrir alguna cosa, no.
2: I les preguntes?
3: No.
0: Marc, a part de Can Fortuny, que ja ens el diràs, digue'ns un restaurant top que hagis estat.
1: D'aquí, eh?
0: D'on vulguis.
3: D'on vulguis.
2: On en recomanaries anar? A part del Fortuny.
1: Sí. A mi m'agrada molt un que es diu El Vapor, que és de Terrassa, que està a la guia, i és... allà fan carta, i és com la carta per compartir. Tu vas allà, demanes plats a la carta...
3: Punta aquí.
0: Punta
1: allà, si no vols compartir, no tens per què compartir, no? Però la intenció de la seva filosofia és compartir. Llavors doncs vas allà i vas... Bueno, ja està molt guai.
3: Terrassa, El Vapor.
2: Apuntat.
1: Sí. I si no, Casals.
3: Els Casals.
1: Sí que té una estrella Michelin... i està molt bé.
3: Digue'ns un formatge, o per tu el millor formatge que tinguis o que hagis provat.
1: Català.
3: Català, sí.
1: Per mi m'agrada molt el Gàrgoles de Miracle, que és un d'ovella.
3: I d'on és aquest?
1: De Lleida.
3: De Lleida.
1: Sí.
2: I el més... Digues.
1: Has de vigilar, bueno, en plan, si tu el proves suau, és una cosa, si el deixes evolucionar, és una altra. Llavors, has de trobar el punt que més t'agrada.
3: Que això és un món, això dels formatges, bueno, hem de convidar també uns formatgers, però això dels, com es diuen, els violinistes, els afinadors, els afinadors de formatges, és un món, això, eh?
2: Però t'haig de dir que a vegades per això hem menjat, que aquella furtó, hòstia, hi ha formatges que també en tiren enrere,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí. Hi ha alguns que són molt forts, a més, aquests no...
2: Aquests no, fan europeus, sí, parlant sí, en plata, eh?
1: Sí que els proves per veure si han evolucionat bé, si no, però a mi tan forts no...
2: Tampoc no...
0: Vas, això és un tòpic, eh, allò dels sí. De peus, no, al final no. L'olor és una cosa i el gust...
1: Si te'l poses a la boca i és una altra...
2: Però a mi m'han posat plats que m'han fet basarda i he dit, això m'ho treus o vomito.
0: Tu ets més de cadí...
2: Jo sóc...
0: O ventero...
2: Un tranxete...
0: L'abarti, aquell tallat...
3: Sota la porta...
2: Tu, la propina més gran que t'han donat?
1: Va venir una persona només a dinar ell sol, va deixar 70 euros.
2: Bueno, això també et va deixar satisfet. Sí, a part dels calés, dius, home, pues, ha valgut la pena.
0: Pensa que el Capell també és un tio de deixar propina. Sí. No sé si 70 o 7.
2: Però la gent què? S'estira o no?
3: Si sí, no? Balles,
1: sí, aquest... Normalment, si fas un bon servei, que ja ho intentem, normalment sempre deixen...
2: La gent és agraïda.
1: Sí. Bé. Sempre hi ha alguna taula que no deixa res, però bé. Això com tot... Però sí, normalment sí. Sí, sí.
2: Bé, yes.
3: Digue'ns un vi.
1: A mi m'agrada... O sigui, jo de vins toco molt poc, perquè relativament és un món que no m'agrada i no, ara mateix no m'interessa, però sí que m'agrada molt un vi dolç, que vaig provar aquí a la feina, que és d'Hongria, és el Tokaji.
3: Un Tokaji.
0: Vies sentit parlar, tu?
3: Sí, amb els Putonios.
1: Amb els Putonios, correcte. Sí,
3: amb
1: sí.
3: Un grup de... Es diu Putonios.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí.
2: El que no s'hagi begut el Moreno no existeix.
1: I si no, un minyó
3: més putonyos té, més bo és el... Més, sí. Més envellit i més...
0: Per culpa de la intel·ligència artificial, el teu ofici perilla?
1: Jo crec que no.
0: No,
1: no crec que
2: no. Bueno, fotràs una màquina a servir-te... Bueno,
1: al fi i al cap, els restaurants gastronòmics no busquen que sí que hi hagi gaire intel·ligència.
0: Entrant els restaurants...
3: Els xinos aquells que et pels robot, al final...
0: Robots, això,
3: foten...
2: No, però és part de l'encant. El factor humà és molt important.
0: Per sort sempre hi ha gent que voldrà, no?, ser servida per persones. carn i ossos.
1: Bueno, jo crec que els restaurants d'estrella no buscaran tenir robots a la sala, de moment.
3: Si et donen quan vas al xino aquell, aquell robot, et donen ganes de xutar-lo.
0: Ja, estem veient masses coses. Tot, sí.
3: Avui he vist policies, ja a Xina ja hi ha tot de policies. Sí, no? Robocops. Bueno, i per acabar, digue'ns una cançó.
0: Faltaria un nom de noia.
3: Ai, un nom de noia, és veritat, perdó. Un nom de noia.
1: Aina.
3: I ja per acabar, el que hem dit, una cançó. Que en Xavi la buscarà i ens despedirem.
0: Complicat, li podem demanar l'Aina, si no,
1: l'Aina,
0: eh?
1: Dona-li l'Aina, una cançó.
3: Aina, una cançó, va.
0: Una cançó?
2: La que vingui al cap.
0: El Xavi està fotent allà gestions. Si no, ens l'hem d'inventar, eh?
4: Està obert.
3: Ara està obert.
4: Bueno, la de Et prometo que va sortir per Sant Jordi.
3: Molt bé.
2: Doncs apuntada està.
0: Moltes gràcies, Aina, per l'apunt. I una miqueta per dir, bueno, despedint-nos del Marc i de l'Aina.
2: Bueno, i queda pendent que el truquem quan vagi a Vic, no? Sí, per fer una mica de... el local. Es dirà igual?
1: Sí, el restaurant que portem igual, sí.
2: Vale.
0: Res, una recomanació que podries fer aquí o una crida de tot el jovent, nanos que estan estudiant, graus, coses d'aquestes, no val la pena?
1: Sí, val la pena. A més, si són com inquiets, com jo, per exemple, sóc un cul inquiet, no puc estar parat gaire rato, llavors si estudies és tot pràctic, fas molt poques assignatures sentats.
0: Un gran ofici.
1: No parar, és anar treballant, sempre hi ha feina.
3: Sempre.
0: Sí, molt bé, doncs gaudeix-lo moltíssim i molta sort.
3: Moltes gràcies per haver vingut.
0: Ja anirem parlant, perquè un tio tan jove...
3: Aquest tenim programes per dies.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Marc.
2: Gràcies per tot, Marc.
3: Molta sort.
5: Donant l'esquena a la tempesta, mai més estarem sols.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera se'n va al mercat.
2: Què, nois? Què hem de dir d'aquests dies que hem estat sense programa? Hem anat a mercat, però, bueno, vam anar al mercat fa dos dissabtes. Era molt xulo, te'n recordes, Capell?
3: Tot s'ha de dir
2: que tu no hi eres, el Ferran aquell dia.
3: Feia goig. Una mica de goig, més goig de lo normal.
2: Hi havia una parada més de fruita i verdura, allà posada al mig, i una altra de roba, la plaça estava... Inclús hi havia una parada reivindicant no ens toqueu la plaça, també.
3: Correcte.
4: Algú està canviant, no?
2: Estava... No, no, estava...
4: Això és aquell dia vostre,
2: dir, marcat allà... Però aquest dissabte vam tornar, que tu ja hi eres, i ja el vas veure un altre cop, que no hi havia...
3: Ja va tornar als orígens.
2: No hi havia ni aquella parada, no hi havia la pesca salada... No. I vam decidir anar a un altre mercat. On vam anar, Capell?
3: A Castellterçol. Ah. Vam dir, perquè vosaltres, Sant Feliu, teniu bastanta tirada d'anar cap allà dalt.
2: Sí, no.
3: Tot s'ha dit que, home, és maco, les places, les parades i tot estan molt ben parides, però, bueno, abans d'anar al mercat vam anar a carregar una mica l'estómac, vam anar allà a les tietes... I bueno, no? Uns
4: entrepanets boníssims.
3: I ens vam fotre tot.
4: Allà fora, aquella placeta.
3: Total, després vam anar al mercat, que vam comprar... Però has dit el plat que fotíem, no?
2: No, perquè el plat
4: no
2: és...
4: No el diguis, no el diguis encara.
2: Bueno, us direm que com aquest bon home que hem entrevistat, el vam anar a buscar Centelles, diguéssim, encara que viu aquí... Doncs fem un plat típic de Centelles. Que aquí
3: bueno, és una mica gore, ara sabreu per què.
2: Aquí se li diu d'una altra manera, que aquí podem dir... Bueno, diem com es diu Centelles, que és la samfaina de Centelles, i ja direm després com es diu aquí, com li diem aquí, vaja.
3: Total, després dels carajillets vam anar a la plaça i vam comprar allà les parades una mica de ceba, de tomàquet, pebrots, cabesses d'all... Una mica de... Què era l'altre per fer la samfaina? No
4: ja,
3: me'n recordo.
4: Era això. Bueno, llavors et vas endur coses per casa teva, tu també, perquè ja vas aprofitar. Aquella mongeta tendra i tot allò que fotien...
3: Ja que pagava per la difunda, vaig dir, omple la nevera.
4: Això. Molt bé.
3: Després vam anar cap a la carnisseria Can Sorinyacs, allà a Castell, també, que tot s'ha dit que també té solera.
4: Molt maca.
3: I molt maca, que... Té el bestiar, d'on em vas dir? Dels ramats del Moianès?
4: Bueno, els ramats de xais del Moianès.
3: No, no, i té uns bons patracots de can, tenia bona pinta.
4: Bona vedella, bon de tot.
3: Però llavors, clar, vaig quedar parat amb el que vaig tenir que comprar. Sang de xai, cors de xai i perdius de xai, que són els pulmons.
4: Correcte.
3: O sigui, clar, a mi em diu això i... Ai.
4: Bueno, va sortir marejat.
2: Sí.
4: Capell d'allà dins. Va sortir una mica marejat.
3: Però bueno,
4: vam haver de tornar a les tietes.
3: Però...
4: Deu l'aigua.
3: Home, vaig tenir que anar a fer un got, perquè si no... No, però bueno, confio en vosaltres i que... No sé si ho tastaré, ja també us ho dic ara.
4: I tant, que ho tastaràs.
2: No ho has tastat mai?
3: Sang? Aquest pulmons? Fer, no, cors? No mai.
4: Hòstia, ara li expliquem.
3: Però bueno, per això estic aquí, perquè m'ensenyeu. Total, amb tot això, us ho vaig donar a la cuina i vau començar
2: a cuinar,
3: sí, a fer el xup-xup.
2: Molt bé. Bueno, doncs d'aquí tornem a fer una crida per això, que el mercat ens agradaria que estigués com fa dos dissabtes.
3: Sí, home, tot s'ha de dir que si fos com el de Castell...
4: Com a mínim, com a mínim.
3: Si fos com el de Castell, ja la meitat del Castell ja estaria bé.
2: Sí.
4: Tot s'ha de dir també que Castell, a veure, és... ja no al final... 3-4 parades de verdures i alguna coseta més. Vas estar tot apiladet,
2: sí,
4: tot allà ben posat.
2: Sí, està repartidet per allà.
4: Fot goig, i les parades són grans i tal. No és que tampoc sigui el
3: amb
4: mercat
3: una plaça
4: de Canovelles,
3: maca de l'Ajuntament.
4: Però...
2: No entrem en batalles de la plaça, que hi ha programes que només parlen de la plaça, la plaça, la plaça. Estoy de la plaça.
4: La plaça.
2: Però, estic per fotre...
4: Nosaltres parlarem de la plaça alguna hora?
2: No
4: què
2: sé.
4: Volem o no?
2: Sí, favor, jo vull que hi hagi un bon mercat a la plaça.
4: Exacte.
2: I bon producte.
3: Però per haver-hi un bon mercat, haver-hi a la plaça.
2: Ah, val.
3: Ahí lo dejo.
2: Ahí lo dejas. Va,
3: va,
2: cap a la recepta.
3: Encén el foc, ens fotem aquí un berenjenal, que ja veuràs.

0: Bueno, doncs com ja hem dit i hem deixat anar, volem fer la samfaina de Centelles, que aquí a Sant Feliu, bueno, jo la conec com la sang i perdiu de xai, que ja, com ja ha dit el capell, el perdiu són els pulmons del xai.
1: La sang i perdiu de xai, que puc dir que havia provat l'antiga fonda Can Benet.
0: Jo el que he menjat d'aquí he de dir que me l'ha cuinat la mare dels Serrats, la Carme. I no sé si amb el Pau vam arribar, també vau arribar a fer un dia sang i... Sí, a dalt, quan estava el Vidal, a dalt vam menjar també sang i perdiu.
1: No me'n recordo.
0: Doncs això ho trobem a la recepta, bueno, és la 972 de... La de la samfaina de Centelles, però em deriva allà, vegeu sang i perdiu de xai, la 975, que en el llibre del Ferran, la primera edició, no surt el número, però
1: exacte. Anem cap allà. Llavors, sang i perdiu de xai, tenim com a ingredients els 200 grams de sang de xai. Quallada, la vam trobar quallada, tot ho hem de dir, que ara mateix desconec si es pot arribar a comprar fresca.
0: Jo suposo que si ho demanes...
1: No ho sé.
0: A la que fan matança et deuen poder donar la sang fresca.
1: 200 grams de sang de xai, dos frejures o perdius de xai, que són els pulmons del xai, tres cors de xai, una ceba trinxada, quatre tomàquets madurs ratllats, una cullerada de farina, oli llard, sal, pebre i aigua. Per fer una picada... clàssica, dos alls, un grapadet d'ametlles torrades i julivert. Es renten bé les perdius, tallades a trossos petits i fregides fins que quedin ben rosses. Talleu la sang a trossos grans, fregiu-la, reserveu-la, obriu els cors, netegeu-los i fregiu-los i també els reserveu. En una cassola amb llard, feu un sofregit amb la ceba i els tomàquets, ben concentrat. Afegim-hi la farina, deixeu-la coure un moment remenant-ho i salpebreu. Poseu-hi la perdiu, els cors i dos cullerots d'aigua. Es deixa coure uns 30 minuts.
0: Va posar en cares, perquè dius perdiu. El perdiu és el que hem dit, els pulmons. Són els pulmons del xai.
2: Ah!
0: Aquest no s'ha enterat encara, eh? Tot és xai. Si és que em va fent... No és xai, no és xai. Sí que és xai, sí. Però les perdius és el cor del xai. Ai, els pulmons, perdó.
1: Érem dins de la cassola i havíem posat la perdiu, els cors i dos cullerots d'aigua. Ho deixem coure uns 30 minuts, tot remenant-ho de tant en tant, fins que la perdiu i el cor estiguin tous. Uns 10 minuts abans d'acabar la cocció s'hi afegeix la sang i la picada. Com a variacions, es pot afegir un polsim de peba vermella a la picada i altres noms, perquè és conegut la samfaina de Centelles.
0: Que això ho vam parlar... que un dels altres noms és la curadella de xai, que és el que vam parlar quan vam parlar de la Fira de Molins. Però recordeu aquell plat que havia dit? Doncs és aquest, és sang i perdiu.
1: Doncs també en diuen niniua i sanganetes. I fins aquí la recepta. Tot s'ha de dir que és peculiar, eh? És un dels plats que he provat peculiar. I és una cosa que...
0: T'ha d'agradar. T'ha d'agradar
2: La textura en si deu ser complicadeta.
1: La textura
2: és
1: especial. Però molt bo.
0: Avui aquí tenim un partner, no? Un col·laborador, que justament el tenim a l'antena. Bueno, a l'antena el tenim directe.
2: Superdirecte, superpartner, supersoci.
1: El gran Josep Gascó.
3: Bona tarda, bon vespre.
0: Que no sé si has arribat a provar tu aquest plat o algun lloc d'aquests que vas...
3: Això del xai és això, mica... potser fa anys, que encara sí, però fa anys, eh? Ja, ni me'n recordo ja gairebé.
2: Bueno, però això són plats no, que es feien més
0: bueno,
2: abans
0: que... El que vam explicar el dia de Molins, la fira de...
2: S'han de recuperar, potser.
0: Que allà ho fan típic aquell dia, però abans era... Bueno, abans era el que alimentava el pagès,
2: els vampirs i tothom.
0: Tothom, sí.
2: Molt bé. Bueno, què ets d'explicar?
1: Fins aquí.
2: Com vas?
3: Bé. Venia aquí...
0: Ara el farem col·laborar una mica, de tant en quant.
2: Ah, un gran gourmet, no m'han dit?
3: No.
2: Què?
3: Bueno, a molta gent li agrada de tant en tant provar algun restaurant una mica bé. Dius, bueno, va, doncs o si surt l'oportunitat, i en aquest cas pues, sí, va sortir bueno, ja fa temps, ja fa mesos, d'anar a provar del cuiner conegut del Nando Jubany, que va muntar un restaurant l'any 2020 a Andorra.
0: Doncs ara, recomanacions top, parlarem d'ell. This is the Rocksteady Beat on a Rootball
4: Style. L'agenda quinzenal.
0: El que diem aquests dies, és primavera i hi ha fires per tot arreu, però bueno, avui anem una mica cara a barraca i més que res també em fa gràcia perquè ja ve Sant Ponç i sé que hi ha una fira nova que està de Sant Ponç, oi, David?
2: Doncs sí, està relativament a prop, està a Sant Cugat, que va del 9 a l'11 de maig, pues també una mica com sempre, vull dir, menjar artesanal, maridatge de vins, maridatge de cerveses i de productes locals i artesans, de tot una mica. Però aquest any té la particularitat que amb aquests del FEM, oi que això
0: sí,
2: són aquells que eren... Bueno, escolteu el primer o segon programa i sabeu qui són, no? I també organitzen i ho fan també amb, un, amb una associació que es diu Sota Sons, i faran això també una mica, pues, el menjar de proximitat, amb amenitzat, amb música, amb cultura, i bueno, per passar una tarda. Tres dies, de fet, són de menjar i beure.
0: Sí, ara parlant d'això del FEM, que no s'entén aquest, el que és el FEM ni què deixa de ser el FEM, hem de parlar que ara, en aquests dies, el que ve aquí és el concurs de paelles. Va. El concurs de paelles de... del col·lectiu, però aquest any els Parada i Fonda no hi serem, bueno, que teníem diferents d'això, perquè ens anem al FEM a fer una paella, David. Per això
2: ah, que anem a FEM una paella.
0: Sí, ara, que què és el FEM, senyor Ferran?
1: Bueno, el FEM és la Fundació Esclerosi Múltiple, que ja és un concurs que fan al capdavall de les Rambles, a la Rambla Santa Mònica, a Barcelona. És el quart concurs solidari de paelles a la Rambla. És el dissabte 16 de maig,
0: que coincideix.
1: L'any passat hi vàrem ser per primera vegada, ens va agradar moltíssim el fet de col·laborar amb la inscripció. El mecanisme és es paga una, doncs això, una inscripció que serveix per fer una recaptació, que ara, avui en dia porten uns 11.600 i pico d'euros, i d'aquesta manera doncs, va tot pel tema de l'esclerosi múltiple. Llavors això a la Rambla, la gent compra tiquets per 15 euros i de les 40 paelles que es fan, tota la gent que ha comprat tiquet les pot provar totes. Aleshores, doncs, bueno, dir això, no? Que és una jornada molt, molt xula.
0: Molt xula. I clar, ens perdrem la jornada de les paelles aquí a Sant Feliu. Ens
2: hem convidat personalment.
1: Sí. Molt a passar, eh?
0: I això. I que tenim, mira, ja que parlem de les paelles del col·lectiu, qui tenim aquí, Xavi, perquè ens pugui parlar de les paelles del
5: avui,
0: col·lectiu?
5: Avui tenim un dels meus companys, integrants del col·lectiu, el Miquel.
0: Què passa, Miquel?
1: Hola, Miquel.
6: Què tal, Moreno? Què tal, Ferran?
2: El gran Miqui!
0: Què?
6: Com?
0: Et diu el gran Miqui, que és
1: el Capell.
0: El Capell.
6: El Capell ja no l'havia sentit, el Capell, molt bé.
0: Però res, fent-nos cinc
6: cèntims
0: de les paelles, sí.
6: Sí. Bueno, primer de tot dic que el que feu vosaltres on aneu sona molt bé, eh?
0: Sí.
6: Però per algunes fotos que hem vist sembla una miqueta més... no professional, però que hi vagin amb més nivell, pot ser, a la vostra.
0: Sí, la veritat...
1: Bueno, hi ha de tot.
2: Per això hi anem, Miquel, per això hi anem.
0: L'any passat, quan vam arribar, ens vam espantar una mica, perquè allà vam veure molta escola de gastronomia, molt...
1: Sí,
0: i molt restaurant...
1: Però és el fet de que és una, bueno, una causa solidària, no? I està bé, hi havia els de la Cubana, hi havia gent per allà, les Hermanes Torres,
0: sí,
1: hi havia... qui era la
0: Mari Pau Huguet.
1: Mari Pau Huguet.
0: El Capell se'ns va enamorar.
2: Jo vaig, sí, aquí vaig saludar, bueno, jo, que no sabia qui era, l'alcalde.
0: El Batlle.
2: El Batlle.
1: El
2: I pensava que era Sant Feliu.
1: Albert
0: Batlle. Bueno, va, no ens liem. Parles de les paelles d'aquí.
1: Que també està molt bé, Sant Feliu. De fet, és la millor.
6: Està bé. El nostre és més... Tothom es pot dir una miqueta més, les paelles, el concurs de paelles de Sant Feliu al final i... hi va gent molt, molt variada. Vosaltres, quan heu vingut, ho heu fet molt bé. Vosaltres tenim nivell, òbviament, tenim molt coneixement. Però nosaltres pues, tenim grups que s'hi apunten nens de 18 anys que no cuinen gaire, però mira, s'hi ha fet il·lusió fer una paella, també perquè els fan més il·lusió a la festa, però acaben també descobrint aquesta part culinària. I llavors, en el nostre, això, el concurs de paelles d'aquí, que fem al Parc de Can Xifre, doncs s'hi pot lluir tothom, bé amb famílies, bé tot tipus de gent. I ho decorem una miqueta, això, fiquem música d'ambient, fiquem un concert, i llavors ja fem festa, fiquem un DJ i tot. Però és un espai molt obert i la gent s'ho sol passar bastant bé.
2: Bastant no, molt bé.
5: Molt bé.
2: Molt bé, i és de les millors festes que he vist mai.
0: Ens pots dir quants equips hi ha? Perquè aquest any m'han dit que és una bajanada la gent que s'ha apuntat.
6: Molts, molts. Allà en teníem, no sé si en 30 equips.
5: Sí, crec que érem uns 20 llargs o 30 equips i més o menys en total havíem comptat unes 300 persones.
0: I
6: aquest any hi ha molta gent.
0: I ens pots xivar qui són els jurats d'aquest any?
6: Ostres, no sé si es pot revelar del tot. Hi ha un personatge bastant interessant de Sant Feliu, que és molt mediàtic. Vosaltres el coneixeu, de fet, heu fet alguna entrevista amb ella. Està,
5: opa, ja sabem qui és.
0: Que ens dona d'esmorzar a vegades.
5: Sí.
6: Com, com?
0: Dic que ens dona d'esmorzar a vegades.
6: Pot ser, pot ser que us doni suposa. No sé. No podem revelar, però també hi ha algun altre jurat que ja havia vingut. I, sí. Bueno, el que podem assegurar és que hi haurà nivell. I que
5: sí,
6: hi haurà
5: home, s'ha sentit, Capell, s'ha sentit. Però podem també dir que un dels jurats té molt nivell, que ha fet de profe a exàmens de cuina, que treballa en fires... Portem gent amb paladar.
0: Molt bé, molt
2: de qualitat.
0: Per això ens hem acollonit aquest any els Paradis Fonda. Fotem el camp. Bueno, pues... Que...
2: Bueno, felicitats.
5: Però, bueno, i els que us vulgueu apuntar i no podeu perquè estem plens, podeu venir a la festa, eh? Home, clar.
2: Ara, sí, clar. Però, Miquel, compreu gel, eh? Que si no sempre ens quedem curts, els cubates.
1: Si no fa falta gel per fer paelles.
0: Sí, no. Què
1: diu aquest?
2: Les paelles.
0: Aquest només pensa en allò, en allò, en allò.
1: Tia, aquí, Miquel,
2: ja saps què dic.
1: Hi ha perill que la festa al final solaparà l'objectiu principal, que són els arrossos, eh? Ojo, eh?
6: Però això ja és així, això ja, ja és vale, així. Vale, eh? Penseu que al llarg de la tarda acaba venint molta més gent. Un cop han acabat el concert dels Rumberos, un cop ha començat el DJ, hi ha molta més gent allà. Però ja està bé, ja són dos ambients i que es sumen. I...
1: Clar que sí.
6: És guai.
1: Clar
0: que sí. Saps, Miquel, que podem estar encara d'empalma, eh? Perquè segons que passi diumenge, nano, ja no parem fins l'altre dissabte, eh?
6: Està bé, està bé. Estem preparadíssims per això.
0: Molt bé. Ja tenim el cap en fresc allà a la penya i segons que passi diumenge allà fins dissabte, non-stop.
2: Non-stop.
0: Una setmana de festa, tu.
2: No li faltava això.
0: Bueno, Miquel, pues moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Ens veiem, dissabte a la tarda.
1: Ja. Va, Miquel.
2: Va, que vagi bé.
0: Adéu.
2: A tope.
6: Bona tarda.

0: Doncs ara sí que ja tenim el Josep Gascó, amb la seva aventureta gastronòmica de fa uns mesos, que, bueno, ja havíem parlat de... Necessitàvem aquí un tio de territori, que es bellugui, que volti i tal. I, doncs, bueno, havíem pensat en ell, entre altres, i avui ens parlaràs de...
1: El restaurant Diamant, espai gastronòmic, del conegut cuiner Nando Jubany.
0: Que no és poc.
1: Que no és poc, que el va obrir el 2020, a la pandèmia, passant el que és l'epidèmia que vam passar, doncs va obrir allà a l'Andorra. Aquest restaurant que, bueno, vull dir que vaig tenir oportunitat d'anar-hi, i això. El restaurant està situat a Andorra la Vella, a la parròquia o comú, perquè ja no és ni tema municipal ni comarques, és diferent manera de distribuir el territori. És a dir, te'n vas a les parròquies centrals, que hi ha Andorra la Vella i Escaldes de Cordany. Andorra la Vella, que és la part més antiga, doncs hi ha el restaurant a l'Avinguda Meritxell, que és molt a prop d'uns centres comercials coneguts, bueno, del Pirinès.
2: Okay. I els noms que no ens paguen, aquests.
1: No passa res, perquè la gent se situï. Llavors, si ho busquen...
0: El Pirinès és un punt de referència perfecte.
2: Per apretar, no? Que paguin.
0: Ja ho sé, home.
1: I això, i està dintre, no està dintre del Pirinès, està dintre d'un centre comercial molt petitó, que es diu The Embassy Store, que és més aviat, bueno, que hi ha rellotgeries i joieries.
3: Aquest és més de luxe que el Pirineu.
1: És més de luxe perquè és un edifici tot negre, de dalt a baix, com altres edificis que hi ha a Andorra, així, negre, així, de discreció.
0: De vidre,
1: i,
0: no?
1: Vidre que hi fos.
2: Amb negre, sobretot amb negre.
1: Sí. No, el que passa fora al carrer hi ha una foto del Nando Jubany molt gran,
0: És el reclam.
1: És el reclam, llavors hi ha un plafó amb vidre, i llavors ja pots veure tot el que té de carta molt extensa, llavors també el que és el menú degustació, que van canviant segons època o temporada de productes, no?
0: Molt bé.
1: Llavors, doncs, bueno, està bé, hi ha una escalinata maca, ampla, i llavors ocupa tot el baix del centre aquest comercial. Si estàs per sota el nivell del carrer, és molt gran.
0: Quan baixes aquella escala, et deu sentir important. L'escala que et fa sentir important.
1: Sí, l'escala també fa molt... A veure, tot està ben muntat, pensat d'allò... Tipus així daurat, i això... No, clar, que la cosa està molt ben pensada, unes làmpades grans, llavors ocupen un espai gegant, no hi ha una cuina única, hi han cuines obertes, i llavors cada espai, com si fos góndola, pues, preparen... Pues, els peixos, les carns, vull dir, hi ha...
2: Set una vuit... cuina especialitzada per cada...
1: Sí. Hòsties. Ho és com en diferent, quan arriba l'estiu, allò que dius, bueno, aquelles èpoques que dius, va, surts i vas, per en tema, vas de carpes a prendre alguna cosa, doncs que hi ha diverses...
0: És com, un gran bufet.
1: No? És com un gran bufet. I llavors hi ha tot l'espai de taules i això, i instal·lacions molt bé. Potser faltaria, que no vaig veure, per la gent que tenen... que anirà en cadira rodes, suposo que no vaig veure que hi ha l'ascensor, segur que sí, perquè si no, doncs clar, però bueno, que les escales aquelles, els esglaons,
2: sí,
1: estan molt ben fets i són amples i amb això no hi ha problema.
2: Però ja deuen tenir previst.
1: Ho tenen tot previst, ho tenen tot previst.
2: No fotran...
1: I llavors, doncs això, vaig anar-hi i la veritat que es disfruta molt, de l'inici al final, al servei. En aquest cas vaig fer menú de degustació, molt bé, hi ha plats que es comparteixen, d'altres que no, i tot molt genial.
0: Podem parlar del preu?
1: Què et va costar? Del preu, sí. Bueno, perquè en aquest cas vaig agafar un vi una mica bé, i això pues, te'n vas a uns 100 i pico euros, 100-120. A veure, mínim, el menú de degustació són 80 euros. Que a veure, tampoc no ens enganyem. Si no vols fer menú de degustació, pots fer carta... Però els preus dels plats, pues, de seguida val de 15, 20, 30. Hi ha una carta molt extensa. I això, i el menú degustació, si hi ha alguna coseta que no t'agrada, te la poden canviar.
0: Molt bé.
1: I el servei i tot, pues, molt bé. Vull dir que dius, pagues...
2: I que val la pena, que ja s'ho paga. Pena.
1: A part, és una quota de mercat, un target que es diu, que dius, no van a buscar l'estrella Michelin. És de dir, pues, la gent que vol anar a provar a Andorra, que dius, no vas lligat a franquícies de restaurants com hi ha aquí al país, o que sigui, o de low cost, perquè a l'altra banda del carrer podies anar a menjar pues, allò fast food i això, no?
2: Però vas tenir... Perdona.
1: Sí, sí.
2: Però vas tenir que encargar, no?
1: Sí, ha d'anar a dir-ho. Vàries recomanacions. S'ha d'encarregar, pots encarregar-ho a través de la pàgina web del restaurant, i allà et salta el, a la plataforma, que és el The Fork o algun d'aquestes. Et deixen... Si vas en temps, són 2 mesos. És a dir, ells obren agenda, 2 mesos és com... Però sí, perquè a veure, sí que l'espai és gran, però no te la pots jugar, perquè a veure, és turístic, doncs hi va gent, vaig trobar bastants francesos, que al final francès a tocar, i llavors doncs, si baixen a de compres, o de lleure, o d'oci, o que sigui, no? I això, diverses recomanacions, també tema aparcament, doncs sí, el carrer principal no es pot aparcar perquè és de 2 sentits, és de doble circulació, però bueno, hi ha pàrquings allà a prop, i llavors, doncs, bueno, vull dir, al final també aquest món o és donar el valor en sí, aquestes coses, anar a provar coses pues, noves, que dius, surt de lo habitual, o de gent de, que no vas lligat al menú de l'hotel, i això.
0: Josep, i un, perdona, eh? Sí. I un plat dels que vas provar, sí, que diguis...
3: Això és top.
0: Això, hòstia, vaig quedar collonit.
1: Pues mira, com a nou sabor, encara que sembli senzill, una truita, però és que un gust d'ou i tot, amb gambes peladetes i això, boníssim.
0: Molt bé. I el vi, el recordes, el vi?
1: Un Whispery Angel, que és de...
0: Francès?
1: De Provença, sí. L'edició vintage, a veure, no era molt car, era, pues, com diuen, de que normalment el vi no ha de ser més car que el preu per persona, pues, a veure, sí que hi havia vins que, bueno... No. Comences a fer el festival, però aquest estava molt bé. Vaig triar un rosat, però jo molt transparent, bueno, molt bé, perfecte.
0: Doncs va, pels que esteu acostumats a anar a pujar missals cap allà dalt, ja ho sabeu, el diamant del Nando
1: Jovany,
0: Andorra la Vella,
2: i rima.
0: Al costat del Pirinès. Muy cerquita de la caixa.
3: Molt bé. Doncs seguim amb més... Bueno, gràcies. Ja, xava, que sàpigues que tu ves voltant, que nosaltres ni
1: en no, al final, en resum, és...
2: O tens
1: és
2: una altra, no? Oi que tens previst fer una altra sortideta d'aquí a poc?
1: Algun altre? Bueno,
0: això és que no pari.
3: Ara encens la màquina...
1: Com aquella cançó, no? El ritmo no pari.
2: Exacte. Ja ens diràs a on.
1: No, però al final, com a resum, és el valor que tu vulguis donar, perquè el preu diràs, caram, he pagat, doncs molt... Però dius, no és tant, perquè a vegades dius, d'oci, quan val l'entrada a un concert? No de la revenda, no.
2: És igual, si passa al McDonald's i val 18 euros.
1: I la proporció...
0: Cadascú se'ls gasta com vol.
1: Sí, home, això sí, això és, això és respectable
3: si
1: a tothom.
3: Pot, i li agrada, està clar. Bueno, doncs com a recomanacions, també, bueno, donar-te les gràcies, que ja et dic jo que aniràs tornant. I
1: gràcies a vosaltres. Bueno, quan la butxaca es pugui, que... Sí. Però bueno, mica en mica.
3: Tindríem que recomanar algun restaurant brasiler, però no, el veig avui una mica apagadot, ja parlarem amb el brasiler per més endavant que s'ho miri.
2: Ho va deixar tot allà,
3: I el que sí que podem recomanar, avui toca recomanar, és vins. I per això tenim el nostre partner també oficial de vins, que és l'Albert. Bona nit, Albert.
4: Bona nit, què tal?
3: Què tal, com estem?
0: Albert, se sent fluixet, eh? Pot ser, Xavi?
4: Jo ho sento una mica malament.
0: Ara millor?
4: Ara millor, ara molt millor.
0: Ara millor.
2: On pares?
4: Jo a la ciutat, a Sabadell.
2: Ah, collons.
3: Estàs fent ciutat.
4: És que m'agrada veure la família.
2: I estàs fent alguna tapeta, eh?
4: Sí, home, i tant.
2: Doncs què ens has de dir?
3: No, que ens recomani... que vols que faci com l'altre dia? Que ens recomani algun així. Avui hem fet un plat que, bueno, no sé si coneixes tu, el sang i perdiu. Bueno, és un plat d'aquests cargadosos, o sigui, és amb tot el que és la casqueria del xai, saps? Amb pulmons, amb...
2: Un plat de caça, no? Podríem dir.
4: No l'he menjat mai, però me'l puc imaginar, i hauríem d'anar cap a alguna cosa amb una mica de contundència, perquè és d'aquells plats que necessita que el vi quasi també l'hagis de mastegar. Llavors podríem anar des de l'opció més clàssica de qualsevol Rioja amb bastanta barrica, o si busquem una opció d'aquí del país, podríem anar cap a l'Empordà, que s'estan fent coses també amb força barrica, com per exemple se'm passa pel cap el clos de Dòmines de la cooperativa d'Espolla. Al final, els vins de cooperativa, jo soc bastant defensor, ja que són vins que hi ha vins de cooperativa a més batalleres, però també trobes petits projectes com, a, com el Clos de Dòmines, que bueno, al final són preus de cooperativa, però grans vins. I, per exemple, el Reserva de Clos de Dòmines és, per mi és un vinàs i és un vi que estem parlant d'uns 15 euros PVB.
0: Carai, molt bé.
3: Molt bé. Això t'ho podem trobar, eh, a casa teva?
4: Sí, i tant. Sí, i tant.
3: Molt bé. I ja posats a recomanar, perquè ens ho hem deixat a l'agenda, que ho volíem dir, però tens una recomanació top d'una festa que es prepara abans de les paelles, no?
4: Sí, és en Xivan, no? Sí. Aquest any muntem una mica... No té res a veure amb paelles, però bueno, ho plantegem com una mica si fos la prèvia de paelles, que és el dia abans, el dia 15 de maig, allà al carrer de Cantats, al passatge Mules, muntem una mica de vespreig, on tindrem el Xavi Carrera com a DJ, i bueno, home, muntarem una
2: home,
4: mica...
2: Home, el Xavi està tot arreu, eh?
5: No hi podem faltar, no hi podem faltar.
4: Està tot arreu, eh? El tenim tot arreu, aquest noi. I res, farem una mica de soroll, una mica de festa, per encarar ja el dissabte de paelles.
3: Molt bé. Saps que aquest any potser tens possibilitats de guanyar, eh? Perquè m'han dit que t'hi presentes...
4: Sí, aquest any hem fet un equipet i ens hi presentem.
3: Sí, tens possibilitat
4: guanyar,
3: perquè...
4: No sé,
2: tens la sort, Albert, que nosaltres no hi som.
3: Que nosaltres no hi som.
5: No hi sou?
3: No.
5: No?
4: Això és una gran sort, eh?
5: Jo volia fer competició de partners d'aquí, perquè jo també en faig una. Havíem de fer competició.
2: Ostres.
0: Hòstia. Bueno, ja li donarem quatre instruccions al Xavi.
5: Sí, perquè les necessito.
0: Xavi, tens la victòria segura.
3: Bueno, hi ha els nostres fills. Això sí. Això sí. Hem deixat els hereus.
4: No sé qui guanyarà, però us puc dir que estic segur que la nostra paella sorprendrà bastant.
3: Molt bé.
4: Ja poso el llistó alt, eh?
5: Ja me la deixaràs provar.
0: I el més important de tot d'aquest concurs, que ja fot una pila d'anys que es fa, i és una de les coses maques que es fan a Sant Feliu, i on tothom s'ho passa molt i molt bé, sobretot després de les paelles.
3: Sí. Això sí que crec que arribarà.
2: Home.
4: Esperem que ho sigui l'any passat.
5: Esperem que no plogui, eh?
0: La pluja, ho dius, eh?
5: Quin drama recollint pluja.
4: Tant les paelles com el vespreig que hem muntat l'any passat, que també el Xavi segur que se'n recorda, que també ha passat per molta aigua.
5: Quasi em quedo sense taula de DJ, ja. Em va deixar funcionar aquell dia. Els altres dies la vaig engegar i funcionava, eh? Però aquell dia em va deixar funcionar per aigua o per dir que em va acabar.
2: Hi ha molta gent que va deixar de funcionar.
5: Sí.
3: Molt bé,
2: bueno,
3: doncs,
2: Albert. Doncs ja ens veiem. Quan? Dijous, no?
0: O dimecres.
2: O dimecres.
4: Dimecres, dijous, ja feu, quan vulgueu.
3: Molt bé.
0: Maco, cuida.
3: Gràcies.
4: Va,
3: bueno, doncs fins aquí un Parada i Font de més.
0: El 9.
3: El 9. Ja el Cabella és el 10, eh? Ja hem de fer algú especial, que portem 10 programes, eh? Qui ho diria, oi, Gemma Permanyó? 10 programes, tu. Va, fins aquí 15 dies. Moltes gràcies.
2: Va, senyors.
0: Bones paelles.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs bon vespre, oients de la Codinenca. Dimecres 22, oi? No, no.
1: Què dius?
0: No, no, 12, 12. 12.
2: No, home, no.
0: Dimecres 12 de novembre, ara sí.
2: Ara sí.
0: Posem-nos el dia, va, posem-nos el dia. Doncs els Bas Sardanes, els teniu a l'estudi 1 d'Ona Codinenca, el 107.2 FM. Contents perquè avui parlarem d'un acte que es farà aquest diumenge i en presència a l'estudi, que és el que ens agrada que passi en aquí, fer ràdio en directe i tenir la gent aquí.

0: roba plegada?
1: Tota la roba plegada, sí. I els pius ja en marxa.
0: Quina
1: sí.
0: sort.
1: Sí, la veritat és que ara, sort d'aquest truqui que tenim, no llarga o curta, no? Com els llargs i els curts, i m'ha donat temps de tenir-vos tot preparat.
0: Molt bé, doncs així m'agrada. Tot a punt i la primera
2: saps que...
0: preparada també.
2: Saps que estem a l'estiuet de Sant Martí, no?
0: Estem a l'estiuet de Sant Martí, sí senyor.
2: Eh?
0: Sí, sí, i... ho he vist.
2: Perquè a més a més es nota amb el... Es nota amb la temperatura també, no? La temperatura, vulguis o no, sembla mentida que quan arriba aquest temps, a l'estiuet de Sant Martí, sempre tenim la temperatura que puja una miqueta. I sembla que no, i això també és d'agrair. Passa que dura poc, eh? Dura poc.
0: No.
2: Aleshores, saps que per Sant Martí ja es fan refrans i coses d'aquestes? I jo, si voleu, us en diré un, que no sé si l'heu sentit mai.
0: A veure quina dita tenim.
2: Un cop vaig sentir no fa gaires dies, eh? Va semblar molt adient el tema, que diu que per Sant Martí el porc deixa de grunyir. I sabeu per què, no? Perquè comencen les matances del porc.
0: Sí, quan es feia les matances.
2: I com que, clar, si mates el porc, evidentment el porc ja no grunyeix. Això està claríssim. Bé, de res, només era curiositat, eh, vull dir.
0: Fer l'esment de...
2: Sí, perquè Sant Martí és que sembla que no, i tothom... Darrere l'estiuet de Sant Martí tothom en parla, perquè si no en parlaríem de Sant Martí, vull dir, no té... Seria un sant més com els d'altres sants, que no en parlem mai. Però aquest Alberi, l'estiuet pel mig, en trobes que...
0: Hi ha l'estiuet pel mig i tot sovint, quan mirem el cel, el veiem també, a l'arc.
2: Ah, sí? A vegades sí, que és veritat, sí.
0: Que jo he llegit, també com a anècdota, que això de l'arc de Sant Martí ve per la capa de Sant Martí, perquè es veu que la va partir amb un indigent que tenia molt fred, i d'aquí ve que sigui de tants colors i diuen que l'art de Sant Martí és la meitat de la capa d'aquest sant. També són anècdotes que...
2: Doncs mira, això no ho sabia, veus?
0: Curioses.
2: Sempre va bé... la saviesa popular sempre sí, va sí. bé saber-la perquè, curiós. Escolta, aquesta no la sabia.
0: Doncs una més.
2: Molt bé.
0: Doncs deixem el tema santoral, que semblem el Salvador dels Ius aquí als principis de TV3. I arrenquem. Arrenquem amb la llicència no sardanista, que ja que hem tingut la taula per 5 amb la Gemma Permanyer, que ens porta l'actualitat política, nosaltres encara ens hem trobat la taula parada, que és el títol de la peça que escoltarem ara, que la toca la cosina. Fem-la sonar i us explicarem una mica qui són aquest grup de música, a veure si us agrada, que ja dic que és la llicència d'un sardanista. Eh? Arrenquem això, amb la taula parada. Som-hi.

0: Doncs la cosina és un grup de música format per uns joves del Camp de Tarragona, que qui canta és la Clara Colom, que havia estat amb les Rebestesa, i combina la música amb l'energia del folk festiu i el folk així més rock alternatiu. I després doncs, hi ha unes pinzellades que tenen un so molt, molt curiós d'alegria i de festa. I això que hem sentit ara forma part del primer LP que han fet, per tant, per això l'he volgut posar, perquè és una peça nova, fa molt poc que l'han publicat, i són d'aquests grups que a les ràdios doncs, no sonen gaire, i són grups que a mi m'agraden seguir, i aprofito aquesta finestra que tenim aquí a una codinenca per fer-los colar de tant en tant. I espero que us hagi agradat. No sé si
1: Sí, a mi m'ha agradat,
0: els
1: eh?
0: coneixies, Toni.
1: No, no els coneixia. Et passaré un enllaç també d'un grup, que és un grup de folk, eh? Però que també canten una sardana i aviam si podem buscar el tall aquell i el podem posar per la ràdio.
0: Doncs
1: Ja te'l passaré.
0: l'apuntarem. Molt bé, doncs hi seguim. Ara si ja arrenquem amb sardanes, que és el que toca en el Bar de Sardanes, i també ho lligarem amb el cap de setmana, que en parlarem d'aquí una estona, del que ens venen a explicar, però el títol d'aquesta sardana és de l'amic Joan Lázaro i porta per títol Esperit sempre jove. Oi que ho lligarem amb el cap de setmana, això? L'esperit sempre jove?
1: Jo crec que sí, eh?
0: Sí, no?
1: Jo crec que sí.
0: Doncs va, Albert, que passi la cobla amb l'esperit sempre jove. A veure com va.

0: Una gran sardana d'en Lázaro.
1: Sardana.
0: Que m'he pogut escoltar, una sardana molt balladora. I que... El Lázaro que ens va deixar l'any.
1: És estil...
0: Estil Lázaro.
1: Propi.
0: Es nota moltíssim. Bé, ja ho hem dit moltes vegades, però el Lázaro va néixer a Manresa el 1944 i ens va deixar l'any passat, el 2024. Malauradament, un compositor molt amic nostre, que venia sempre a Sant Feliu, i que el trobarem molt a faltar. I ara diem a la Dolors, la seva senyora, que el trobem molt a faltar. Ell, les sardanes que feia, sempre eren d'aquest estil que acabem d'escoltar, molt balladores, i que, a més, ja ho he dit també algunes vegades, no? Que ell era... Jo només en faig 3, en faig 4 a l'any i no m'atabaleu. Si és com hi ha compositors que fan sardanes per un tubo, ell deia, jo no m'atabaleu, jo en vull fer 3 a l'any i 4 i s'ha acabat. Una gran persona, Joan, que ho trobo, ja et dic.
1: Sí, sí. Doncs això, amb esperit jove, que és el que cal tenir, aquesta actitud. I seguirem ara amb el... Ja entrem en matèria, Albert, tirem sintonia del Sabies Què? Doncs va, som-hi i us presentem ara els convidats que tenim. Endavant. Doncs som-hi, que avui tenim tres senyores, tres dones, tres noies. Ja us definireu com us sentiu. La Sílvia, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Què tal?
2: Pues molt bé,
1: sí?
2: Aquí amb bona companyia.
1: Molt bé. I la Lolita també? Sí, hola,
3: bé.
1: Què tal?
3: Molt bé, què tal?
1: Anem bé?
3: Sí, sí.
1: I la Rosita? Rosita, com anem?
4: Molt bé.
1: Sí?
4: Sí, sí. Bon vespre a tothom.
1: Molt bé. Doncs, Toni, explica'ns per què tenim aquestes tres noies avui aquí. Vas proposar tu. No et preocupis, Ramon, que tenim convidats i ens explicaran una cosa molt xula.
0: No, ja, aquest cap de setmana a l'agenda de Sant Feliu tenim un acte, jo crec que molt divertit, que es diu... Espera, que ara no me'n recordo com es diu.
4: Varietès,
0: perdona. Gràcies, Rosita. Es diu Varietès i que el fan doncs, una sèrie de gent que ara ens ho explicaran ells. Que jo crec que per anar a passar la tarda serà una tarda molt divertida al centre cívic. Sílvia, ens expliques una miqueta què feu?
2: Sí, primer, explicar, com molts codinencs ja saben, doncs que som un aplec, no? Perquè estigui lligat amb la sardana.
1: Un aplec.
2: Tot de gent del poble i de nouvinguts, doncs que doncs, des de la més jove, que en aquest cas sóc jo i en tinc 51, fins la més gran, que és la Lolita, doncs que en té 86, no? Entre mig de tot un ventall de codinencs, codinenques, que ens agrada fer espectacle, que ens agrada fer divertir a la gent, fer somriure, passar una bona estona, que hi guanyem nosaltres molt personalment, perquè són estones molt entretingudes i divertides. Entre els assajos que fem, estem assajant pràcticament d'un any per l'altre. I, bueno, i és això. Ens agrada divertir, ens agrada passar-nos-ho bé, ens agrada comunicar a la gent i animar en aquests temps amb un espectacle que en aquest cas es farà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Centre Cívic. Un espectacle que doncs, molta gent doncs, ja ha vingut i sap doncs, que és un musical. I en aquest cas, aquest any, ho hem volgut ajuntar amb el que és un sainet. No? Per qui no sàpiga, un sainet és una obra curta, normalment de històries de la gent popular, no? Que és bueno, còmica, normalment, i per passar una bona estona. Hi ha moltes sorpreses aquest any, a part del tema que normalment sempre fem, no? Que són el musical, representació... i els sainets. Doncs aquest any m'agradaria que vinguéssiu perquè trobareu que hi ha moltes sorpreses que no les podem dir.
0: Jo però... tampoc les puc dir, oi?
2: No es poden dir, però riureu. Riureu sí. Molt, hi ha sorpresa, hi ha moments emotius i, bueno, i i aquí.
0: La veritat és que és cert. Jo aquesta tarda he estat una estona allà baix perquè també m'he preparat una tonteria i m'he quedat...
2: Dir que estem molt contents de la col·laboració que tindrem amb els sardanistes aquest any.
0: Sí, ja pots comptar.
2: Que entre d'altres, un serà el vostre, no?
0: Poca feina farem nosaltres. Però m'he quedat, clar, com que dic, ja em quedo aquí perquè vingueu amb nosaltres, quan vingueu amb mi cap a la ràdio, i m'he quedat allà i realment els he vist fer algunes cosetes que no es poden dir.
1: Les primícies.
2: Són primícies, aquest any.
0: Exactament, i dius, ostres, doncs està molt bé. I jo crec que és una manera molt maca de, ho dius tu, no? de fer aplec, sí. de juntar la gent de totes les edats, que més aviat tu ets la més jove, has dit, no?
2: Sí.
0: Bueno,
3: però no és la primera vegada que veniu. Ja havia vingut una altra vegada a ballar.
0: Ah, nosaltres, sí. No, sí. Això és la segona pregunta que us volia fer. Uh-huh. Fa molts anys que ho feu, això, no?
4: Sí, fa molts anys. La Lolita ja va començar en el casino, ¿vale? Jo vaig començar una mica més tard.
0: Quan parles del casino? Parles
4: del casino antic.
0: De la plaça?
3: De la plaça.
4: De la plaça.
0: Mare meva.
3: I allà vaig...
0: Allà on hi ha l'Ajuntament ara. Eh?
3: Allà fèiem teatre.
0: Sí, i jo me'n recordo.
3: Allà vaig començar a fer teatre.
4: Allà va començar la Lolita. Llavors jo vaig començar una mica més tard, que també hi havia el Ramírez, la Laieta i tots aquests. I des de llavors que també estic al Varietés. Uh-huh. Vale? I ens ho, la cert, que ens ho passem molt bé. A vegades també tenim rifis i rafis, però bueno, tots no tenen...
1: Tot acaba bé.
2: I tant. L'important és això, no? Que som un grup de jubilats i pensionistes que amb les portes ben obertes... I...
0: Això us volia comentar també. Qualsevol persona de Sant Feliu pot venir? Té les portes obertes?
4: Sí.
0: De cara a l'any que ve, aquest any ja no.
2: Les portes sempre estan obertes per tothom.
4: Per tothom, però més aviat és el grup de jubilat i pensionistes.
2: Sí.
4: Si és algú que no és jubilat i pensionista, té que ser en un cas...
2: Com una col·laboració.
4: Com una col·laboració, saps?
0: Bueno, perquè... A mi no hi ha problema, ja soc jubilat i pensionista.
2: No. Bueno, el tema és aquest, no? Que és de jubilats i pensionistes,
4: perquè, clar,
2: i sempre tenim col·laboració.
4: Perquè nosaltres depenem del casal de la gent gran. Vale?
3: Hem tingut de col·laboradors.
2: I tant.
3: Hem sigut jubilats, pensionistes i col·laboradors.
2: I tenim col·laboradors.
3: Havien hagut bastants de gent jove, però clar... No continuen. Col·laboradors i prou.
0: Molt bé.
4: Llavors aquí... també... Perdona,
0: digues.
4: També, a part de que col·laboreu, us volem dar les gràcies als sardanistes per la vostra col·laboració.
0: Moltes gràcies.
4: I també volem dar les gràcies al Deixalles 81, perquè cada any ens aporta la col·laboració
2: que és el muntatge de
4: per muntatge de
0: llums, el sonido i tot això.
2: Sí. La veritat és que hi ha tot un ventall música. De gent que ens quedaríem segurament sense
4: dir algú. I vull dir, només cal que els hi diem que ells ja també ens ajuden molt i també els hi volem dar les gràcies perquè això és molt d'agrair, perquè allà penseu que hi ha tres homes o quatre, si arriben, i el que més tots dones, eh?
2: Sí, suposo que els homes són una miqueta més
0: a mi no em
2: miris,
0: a mi no em miris, eh?
2: Per apuntar-se a aquest joc, que també els animem, eh? Perquè cada any fem moltes cançons i ens trobem que, ostres, trobar cançons de senyores a vegades ens costa i d'homes n'hi ha moltes, però aquests codinets no se'ns animen.
0: Aquests homes que arriben allà i veuen tantes senyores, homes, ui.
4: Llavors,
0: no, bromes a part.
2: Estan molt ben cuidats.
4: Llavors voldria dar les gràcies al nostre director perquè té molta paciència, però molta, i ens ho busca tot, la música ens ho busca tot, ens ho posa bastant planer, saps? Vull dir, però paciència en té molta.
0: Digues el nom del director.
4: El nom es diu Francesc Roca. Balcells.
0: Més conegut pel...
4: Pel fill del Roca.
0: Pel Cisco.
4: Pel Cisco Roca. Però clar, el seu nom és francès, oi?
0: Sí, bueno, sí,
4: però
0: no.
4: Cisco Roca. Però té molta paciència, a vegades dona la sensació que s'enfada, llavors et ve i et diu, no, no, peta res, no peta res.
2: Tot això, però, sobretot, són els moments de nervis.
4: Però
2: no,
4: són els moments de nervis i les últimes setmanes anem com una mica més nerviosos tots.
1: Més estressats.
4: Sí, però jo m'agradaria... Animo molt a la gent que vingui perquè s'ho passarà molt bé.
2: M'agradaria, sobretot, que la Lolita ens expliqués alguna cosa, perquè la Lolita se'ns retira, que és una de les novetats, no?, aquest any. Serà l'últim any que la podreu veure en escena. I el seu marit, doncs aquest any ja, ja no fica la música, no?, entra gent més nova.
3: I... Ja tenim l'edat per retirar-se.
2: Sí. Llavors, doncs, no sé...
3: I vam començar joves, però ara ja hem de dir que continuïn els joves, que nosaltres ja vindrem a mirar.
0: Anava a dir, però vosaltres estareu a les butaques mirant.
2: Bueno, aquest any encara actua la Lolita, serà
3: jo, aquest any,
2: que actuarà.
0: Sí. És veritat, tens raó, sí, home.
3: Aquest any encara
2: animo que tothom que la conegui vingui i que vegi la seva actuació.
3: Sí, i els de baix diran, quina senyora més gran, encara no plega.
2: és d'agrair que hi hagi gent tan gran i...
0: Bueno, és l'oportunitat de sortir de casa, distreure't, no fer sofà, ni televisió, ni històries. Ja, si tens l'oportunitat de poder anar aquí, vulguis anar, això també va molt bé pel cervell, pel cap, per tot.
2: I és una experiència molt maca. Jo, com a nouvingut del poble i que fa 4 dies que estic allà, és molt d'agrair, sobretot l'experiència dels companys i sempre... t'ajuden i és molt maco de veure gent gran que té la voluntat de cada dilluns, cada dimecres, venir a assaig i passar-ho bé.
4: I la Lolita i el seu marit, el Josep, no fallen
2: mai.
4: Plogui, no plogui.
3: Jo crec
4: no fallen mai.
3: Amb els anys
4: mai.
3: Que fa, jo crec, Rosita, que amb els anys que fa, no hem faltat mai a cap assaig.
4: Jo també.
3: I això...
0: Això costa, Perquè sempre hi ha algun dia que...
3: No. Més bé o més malament, però hem vingut.
0: Molt bé.
3: Perquè jo hi he estat malalta. La gent de Sant Feliu ho sap, això.
2: No hi ha fallat mai, oi? Sempre allà, al peu de canyó.
3: I sempre, Sempre sortint del metge a assajar. Sempre.
2: Això és el que necessitem, gent que...
1: Amb esperit que jove.
0: Esperit jove,
2: amb esperit jove.
4: I també li hem d'agrair a la Lolita, que fins ara ha portat tot el del vestuari. Sí. Ella tenia el quarto arreglat, ordenat, i fins ara, en aquests moments, encara, ho ha fet durant molts anys. I això també li hem d'agrair, perquè és una cosa que porta molta feina.
1: I tant.
3: El que passa que ara, com que som més... aquell quarto és petit, no hi cabem. Jo encara tinc la clau, però allà ja entrem...
2: Això és una mica de reclamació, no? Vé la sense ficar una miqueta més gran, no?
3: Sí, allà ja entrem com si... I això que encara tinc la clau, però ja...
0: Això que ho teniu...
1: Perquè això està tot ubicat en el...
2: Centre Cívic.
1: En el Centre Cívic.
0: El Centre Cívic està...
2: A l'escenari tenim... Bueno, les poquetes cosetes que tenim estan allà.
3: Allà, oi? Sí, i tant. I s'han de guardar, perquè hi ha coses que encara es poden fer servir.
2: I tant.
3: El que passa que, esclar, mi relevo ja el buscaran.
1: Això no es busca, això surt sense trobar-ho. Sense buscar-ho.
3: No ho sé. Si a tothom li agrada, que...
1: És una feina complicada.
3: Quan ho vols portar bé, ara perquè estem a punt de fer-ho, ja està tot embolicat. Després, quan acabem, ho arreglem. Però quan està arreglat, està molt bé.
2: Perquè és una feina que la gent poder gaudeix aquell dia...
0: És la feina que no es veu.
2: De fer l'espectacle i és la feina que no es veu. No? És tot un any, doncs, que a part dels assajos, hi ha preparació, buscar vestuaris, temes...
3: Sí. I es pot dir que he tingut ajudantes, perquè la Rosita moltes vegades m'ha ajudat, Rosita?
2: És tot
3: la Maria
2: un conjunt
3: Higuera,
2: de...
3: També.
2: És un conjunt de col·laboració que tenim.
3: Sí, perquè una persona sol tampoc ho pot portar tot l'any, això així.
1: És un equip.
4: I tampoc ens podríem deixar a la Carmen Comelles, la dona del Cisco Roca,
2: Que és la que té més paciència
4: que de tots. Que té molta paciència i tira moltes coses endavant. I tant. Vale? És una persona també molt important que tenim al teatre. No ens la podem deixar de dir.
3: La Carme en sap molt. Molt en sap. De teatre i de tot.
1: Doncs, heu dit que la Lolita tindrà una cosa especial, no la direm, però farem sonar una sardana, ara, si us sembla.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí? Doncs, en el Vallespí, sí, la tenim a punt, Albert, doncs que soni aquesta peça i després seguim amb la conversa. Endavant.

0: En el Vallespí.
1: En el Vallespí.
0: Quina gran peça.
1: Una sardana de... que surt en el Sarsuela de Cançó de Mort i de Guerra. Uh-huh. Com també surt la Cançó dels Pirineus i... bueno, la nostra Sarsuela, la Sarsuela catalana de tota la vida, i que hi van col·locar aquesta sardana tan maca que és el Vallespí. Bé, continuem, doncs, amb l'entrevista. I, Sílvia, sempre havíeu fet... Els sainets els feu, és el primer any que els feu, no?
2: És el primer any.
1: Llavors aquest canvi és degut a què?
2: Bueno, a innovar, no?
1: Sempre,
2: sí. Fins ara, bueno, sempre s'havia fet el que és el tema de la varieté de fer cançons, no?
1: Els playbacks, sí.
2: Els playbacks, sí. No? Mica en mica s'han anat introduint, si recordeu la gent que va venir l'any passat, doncs, sketchos, que han fet doncs, que, bueno, somriure i passar-s'ho bé una estona. I aquest any, doncs, el director... ha apostat per fer aquesta innovació de fer un parell de sainets,
1: molt bé,
2: que són molt divertits, que farà distreure la gent. I, a més, hi ha sorpreses que no les podem avançar, però que no només es farà sainet i no només es farà cançó, es faran moltes més altres coses que s'ha col·laborat. I la idea és això, és renovar, innovar, que la gent quan vingui no
1: vegi el mateix de l'any passat.
2: Cada any, no? Llavors, pues, bueno, que la
1: això és important, això és important.
2: Sí, la gent no sorprengui.
3: És que fa molts anys només es feia que Sarsuela i cançons.
1: Cançons en playback, no, sí. No, sí, sí.
3: Tot, sempre era el mateix, cada sí, any... Sí. Variaves les cançons, però res més, sempre igual. Ara no, ara haver-hi aquestes variacions i aquests entremitjos queda
1: que sí,
3: molt
1: que
3: més
1: sí,
3: bé.
1: Que sí, que està molt bé.
3: Queda molt més bé.
1: Està molt bé.
0: Més discret.
2: Sí, i sorpresa. No saps el que et trobes.
0: I a dalt de l'escenari quanta gent pot arribar a passar, doncs?
2: Doncs mira, entre els que
4: a veure,
2: són pensionistes i jubilats, no?, i col·laboradors, una trentena, poder, Rosita?
4: Sí, perquè vosaltres, o sigui, ja en són 10.
2: Bueno, jo sí, calculo sí, que entre tots...
0: Cap a 30 persones.
2: Sí, entre sí, col·laboradors sí, i...
1: Nosaltres ja venim 6, eh?
2: Pues imagina't. Aquest any en serem bastant... La veritat és que aquest any crec que és un dels anys que poder hi haurà més gent, no? Més, sí, més gent, més col·laboradors, més sorpreses.
4: Perquè llavors també tenim els sí, col·laboradors de la porta,
0: sí,
4: perquè
0: sí, clar,
4: com que es paga una col·laboració...
2: Bueno, aquest any hem fet diferent, oi? Aquest any, Rosita, hem fet una entrada. ¿Vale? Aquest any es pagaran 5 euros d'entrada.
4: Sí, però es té que dir col·laboració, bueno, no pas d'entrada.
2: Bueno, és una... Sí,
4: sí, una col·laboració.
2: És una entrada.
0: Qui vulgui venir a veure ho ha de pagar 5 euros.
2: Sí, no deixa de ser-ho de sempre, d'una manera o d'una altra.
4: I
2: no?
4: Després hi hauran també unes tires a la venda, econòmiques, que se sortejarà un...
2: Amb l'entrada, sí, ja, amb les tires.
4: Amb les tires, un vale de 40 euros per anar a la pastisseria Bosch a comprar-ho des del dia que li toqui fins passat Sant Antoni.
0: Bueno, no arribarem pas a Sant Antoni.
4: Bueno, el que li toqui que s'ho gasti com vulgui.
0: No, clar, dius, ja aquí anem, fem-ho ben fet, no?
4: Pensa que els que sortim al teatre no podem comprar tires, eh?
2: No, tot bueno, és per als espectadors. Eh?
4: Només pels espectadors.
2: Els espectadors, perquè tinguin el que li toqui un dolent ben dolç.
1: Ara ja m'has fumut. Així no puc comprar tira, jo.
2: No.
4: Tu sí.
1: Ah, bueno.
4: Vol dir, nosaltres no.
0: Els que esteu dins de...
4: Vull dir, els que estem
2: els que
4: a dintre.
2: A
4: els que ens agem el dilluns al dimarts.
0: Els que aneu cada setmana.
1: Molt bé, molt bé.
3: Clar, ha quedat nosaltres no podem, perquè si ens toqués amunt de nosaltres, no dirien, no mira, tongo.
0: Tongo, oi?
2: Això és una petita... Bueno, un al·licient més, no? Perquè si a sobre pas, t'ho passes
0: sí,
2: bé
0: sí,
2: i... pots tenir un diumenge ben dolç.
1: Molt bé, perfecte. Doncs, si no teniu res més que dir...
2: Bueno, jo només recordar, sobretot, que us animeu, encara que sigui un diumenge de fred, encara que estigueu a casa, tombats amb la manteta, que no tenim ganes de sortir...
3: Ni que doncs, plogui.
2: Ni que plogui.
1: Cap no plourà, no plourà, no patiu.
2: Cap al centre cívic, perquè val la pena, una estona serà divertida i, bueno...
1: I a quina hora han de venir, Sílvia?
2: Doncs us esperem a les 6 de la tarda... Sí. Veniu una miqueta abans, perquè cada any, cada vegada va venir més gent
1: molt bé.
2: I s'ha de venir amb temps per buscar un bon lloc, no?
1: Haurem de fer el teatre més gran, vaja.
2: Esperem que s'ompli bé. I a les 6 de la tarda,
4: Una cosa bona que té el centre cívic És que aire condicionat no en té, però que la facció sí.
2: Això, estareu ben calentons. Vull dir que animeu-se, aixequeu-se del sofà si és que heu anat a fer la migdiada i veniu-se a veure, vingueu, que entre moltes sorpreses tenim la despedida de la Lolita, que ens fa molta il·lusió i que tothom que la conegui la vingui a veure. I bueno, i us esperem a tots, no?
0: Molt bé, tots doncs gràcies per venir. Gràcies i ens veiem diumenge. Ja hem començat a fer l'agenda, eh? Ara que hem pensat, dic, ja
1: sí,
0: tenim...
1: Ja és la
0: diumenge tarda,
1: primer acte
0: ja, ja
1: que tenim,
0: ple.
1: Sí, sí. Uh-huh.
0: Molt bé, doncs això, gràcies per venir i seguirem amb unes quantes sardanes més i en tenim una del mestre de Viladasau que porta per títol Pal de Paller amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A veure com sona i a veure si us agrada. Endavant.

0: Pal de Paller.
1: Quin llamp de sardana, no?
0: Home, és típica d'en Ricard Viladesaus. No... Venint d'aquest senyor ja sabem que serà una sardana bona.
1: A tiro segur.
0: A tiro segur. No us diré res d'en Viladesaus perquè ho hem dit moltes vegades. Per tant, si vols, continuem.
1: Molt bé. Doncs seguim endavant amb una altra peça del Lluís Alcalà, amb la cobla Mediterrània, i això també està lligada amb el que podrem arribar a veure aquest diumenge. Ens han dit que hi haurà coses sorpreses i coses que no podien dir, per tant, jo penso que seran moments màgics, com el títol d'aquesta sardana.
0: I tant, ja.
1: Espero que no ens renyin per posar aquest títol, però és el que hi ha, moments màgics, per tant, amb la cobla Mediterrània, a veure com sona.

0: Doncs això...
1: Arriba l'hora de ballar sardanes.
2: Bé, anem ràpidament a veure l'agenda d'aquest cap de setmana. Tenim 14 ballades, 3 concerts i 2 aplecs. I un acte importantíssim, que és la gala de lluïment dels Premis Capital de la Sardana 2025.
0: Sí, senyor.
2: Que, per, diguem, que això ho munta Som Sardana i dona medalles i bueno, tots els premis. I les territorials aquest any també donen, com es diu això?
0: Accèssits.
2: Accèssits, exactament. Donen accèssits. Però les medalles als premis, que ja en parlem la setmana que ve, ja us,
0: sí, sí,
2: diré, ja us diré, diré qui ha guanyat. I això és a les 6 de la tarda, però és que abans, a les 4 de la tarda, doncs hi ha una ballada de sardanes amb la cup a la banda del Col·legi de Santa Maria, a les 4 de la tarda, a Olot, i després, acabat la ballada, doncs hi ha la gala de lliurament de premis. També, a 5:45, tenim a Barcelona... amb la Copla Nova Vallès, una ballada de sardanes al barri de Sant Martí, parlant de Sant Martí. També hi ha un concert de saxo copla al poble d'Alpicat amb la Copla Mediterrània. Després ja aniríem a diumenge. Diumenge tenim un aplec, que és l'aplec de Sant Vicenç dels Horts, el 22è aplec de Sant Vicenç dels Horts, amb la ciutat de Terrassa, la principal del Llobregat i la Mediterrània. També a 11:15 del matí tenim a Ceret una ballada amb la Copla Mil·lenària. A 11:45 del matí, Sant Joan d'Espí, tenim la ciutat de Cornellà. A 11:45, Premià de Mar, tenim la Juvenívola de Sabadell. A 11:45 també a Barcelona, al Guinardó, tenim la Copla Rambles. A 11:45, Riudellots de la Selva, tenim la principal de Cassà. I a Sabadell, a 11:45, tenim la ciutat de Girona. A 11:45, a l'Hospitalet de Llobregat, ja tenim els Lluïsos Copla. I també a 11:45, sembla que s'hagin posat tots de cop. Doncs a Cassà de la Selva doncs, fan una cantada de sardanes, sí,
0: aquesta ha de ser bona,
2: però amb les anxovetes.
0: Sardanes cantades amb les anxovetes.
2: Amb les anxovetes.
0: Un grup de veneres.
2: Ha de ser maco. Ah. Jo les he escoltat amb alguna sardana, ja. Vull dir,
0: sí.
2: Ja ho porten dintre el programa, alguna sardana. Però, esclar, si tot l'acte són sardanes, ha de ser curiós.
0: Prenent nota, eh?
2: I tant.
0: Aquesta.
2: I tant, i tant. A les 12 del migdia, a Sant Cugat del Vallès, amb la Copla Marinada, doncs una altra ballada. A Cerdanyola del Vallès, amb la Copla Sabadell, també a les 12 del migdia, una altra ballada. A Cervelló, a les 12 del migdia, la Copla Contemporània. I després ja passem a la tarda, 4:45, tenim el 5è aplec de tardor a Sant Hipòlit de Voltregà, amb dues coples, la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal. A 4:45, a Ceret, tenim la Copla Mil·lenària amb el 41è aplec de composició Ceret-Banyoles. Això és un concert, no és una ballada. Però també tenim una ballada a Besalú, amb la ciutat de Girona, a les 5 de la tarda. I també a les 5 de la tarda, a Sant Feliu de Guíxols, tenim un concert amb la Juvenívola de Sabadell. I l'última ballada de diumenge és a les 6 de la tarda, a Premià de Dalt, amb la Copla Marinada.
0: Molt bé.
2: Per ser el mes de novembre, déu-n'hi-do els actes que hi ha. Déu-n'hi-do. Però és el que diem sempre, agafeu, mireu, remeneu, mireu l'agenda i segurament trobareu el que més us agradi.
0: I a les 6 de la tarda, Sant Feliu de Codines.
2: Exactament.
0: L'espectacle de sainets i varietés.
2: Varietés.
0: A càrrec del grup de pensionistes i jubilats al casal de la gent
2: gran. Exactament. I ens veureu ballar una sardana. Bueno, una no, dues.
0: Molt bé.
2: Ballaran dues sardanes.
0: Molt bé, doncs nosaltres ho deixarem aquí i fins dimecres que ve. Passa ràpida aquesta hora.
2: Ha passat molt de pressa.
0: Del dimecres.
2: I a més a més, quan tens algun convidat, encara passa més de pressa. Eh?
0: Se't corre més ràpid. Aquests puntets aquí del rellotge van voltant més ràpid. Doncs això, us emplacem per dimecres que ve. Abans, per això, ens veiem el diumenge en el Centre Cívic.
2: I tant.
0: I moltes gràcies per ser-hi cada dimecres i escoltar-nos. I us demanem el de sempre, que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. I us deixem amb una sardana que porta per títol Una sardana, del Xavi Pinyol, Doncs amb la Copla Marinada hem començat amb la Copla Marinada i acabem amb ells mateixos. Doncs fins dimecres que ve i passi-ho bé.
2: Passi-ho bé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I'm a fireball.
1: Escolta, Zicac.
2: Ei, què passa, què dius?
3: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
2: Foli, tens una birra o no?
3: Sí, passa'm una.
2: Vols?
3: Vinga. Va, sapatilla.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo vull fer...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

Escoltes, Icar.

0: sei com me que nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

0: I think I might.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.